0: Va, realment, qui d'aquí voldria anar a Eivissa, gastar-se, jo què sé, 300, 400 pavos en una nit, amb els covates a 25 euros el covata i una aigua que et costa 13 o 14, total, per escoltar una mica el mateix que estem posant aquí a Flashify amb aquesta hora, que és el Talk to You dels Another, un tema que està, doncs, fent molt de mal a les pistes de ball en el panorama electrònic actual. Sé que no és el mateix, ja ho sé, que no és Eivissa, això i tal, però, escolta, no ens podem queixar tampoc. És el mega crack de la setmana, per cert, aquí a Flashify, a la Camana. This is Flash FM. I és per això que l'hem fet servir per començar nova hora, quan passen uns minutets de les dues de la matinada. Què tal, família? Ja arrencant a tope, aquest dijous 3 de setembre. D'aquí no res, una mica de Latin House amb el Gordo, també els Figaflaues. Bé, bé, bé.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I per seguir el rotllo electrònic, el Hugel, també, l'Ugel, amb el seu Moving to the Sun.

0: tio que acumula milers, milions de fans arreu del món, sobretot també a la seva Mallorca natal, on, per cert, farà un concert, ha anunciat a les xarxes que farà un concert gratuït de Frank al costat de la Catedral de Mallorca els propers dies, crec que el dia 11, em sembla, de setembre. Per tant, si et pilla per allà, doncs que ho sàpigues, que pots anar a veure de Frank al Reels B. En qualsevol cas, escoltes el poder del ritme de Flash FM, seguim aquí mantenint la... bueno, tamarro rere tamarro. Ja t'ho saps, que ve tot, d'aquí no res. També els Flashy Ice Cream i els 31 fam amb el Dorayakis. Abans, però, una mica de Rau Alejandro al costat de Bad Bunny, que es pregunta en aquesta pregunta clàssica, de què passaria? Què passaria?
1: Què passaria si volviera?

És dels temes que més hem cremat aquest estiu 2026, sense cap mena de dubte. És el Muchacha, del madrileny Aïssa, al costat de l'RVFV. I el posem tant perquè, doncs perquè tant us mola a vosaltres, eh? Cada vegada que sona en una festa, festival, o una discoteca, el canteu i el balleu, vaja, us el sabeu de memòria, eh? I això ens mola, sempre estar atents a les tendències, saber el que us mola a vosaltres i posar-vos. I com que sabem que us agrada una mica la festa, encara que sigui aquesta hora que dius, ostres, tu! Pues vinga, va, tindrem festa. Fem per arribar a les 3 del dematí, una mica de Rayos de Sol Remix, també el Justin Bieber amb el Beauty and the Beat. Abans, però, aquesta també, un himne de la festa, ja veuràs. Fixa't, és el Pitbull al costat de Papayo amb aquesta cançó tan festiva. Això és festa major total, eh? El Echa Paya.

0: moment de graciós. Ja més o menys a aquesta hora tinc el mateix to de veu que el Quevedo, pràcticament, eh? M'hi podria dedicar, eh? Com deia ma mare, podria ser cantante si no fos por tu voz. És la graciosa de Quevedo al costat de l'Elvis Crespo, sonant a Flash FM quan arrenquem ja nova hora de ritme aquí, passant ja de les 3 de la matinada. Déu-n'hi-do, eh? Lo que està... Com enganxa aquest la graciosa, no sé què deu ser, si és pel Quevedo o potser és per l'Elvis Crespo, segurament sigui per l'Elvis Crespo, que no para de cantar, crida, i sobretot crida aquí al final, eh? Molt bé, Elvis, molt bé. Doncs vinga, va. This is Flash FM. Efectivament, eh? Què és el que hem de fer? Doncs vendre la casa i anar de lloguer? No, el que hem de fer és seguir posant ritme aquí a Flash FM quan passem, ja et dic, uns minutets de les 3 del matí. D'aquí una estona tindrem el Bad Bunny amb la Difícil, també el Cano amb el Sepon i les Nike, la Helena Rose.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I de moment per anar tirant una batxateta, la del Romeo Santos amb el Prince Royce, que la veritat és que fan un duet, però de luxe això, jo no m'ho esperava abans que sortís i ens van deleitar amb això. S'han anat de gira junts, fins i tot la cançó més destacada del seu àlbum es diu Dardos.

És segurament un dels temes més frenètics, més ràpids de tota la carrera del Quevedo, sense cap mena de dubte, eh? És el Ni Borracho, des del seu àlbum de El Baifo. Te l'hem posat aquí a Flash FM, quan ja passem d'un quart de quatre de la matinada. Família, com esteu passant aquesta nit de dijous? Espero que bé, perquè la setmana ja es va acabant i això és bona senyal. D'aquí no res, Sutherland. Amb el Tut Tuturu també tenim la Shakira, amb l'Algo Tu, vale? Sembla conya, però era una error, bueno, aquesta riba que ha sortit sola. De moment ens quedem amb el Mora, aquesta es diu Aurora.

aquest tio que canta, ja el coneixeu, és el Floyd Menor, un cantant, la veritat és que de molt d'èxit, tot i que de vegades vocalitza menys que jo quan porto 6 cubates, saps què vull dir? Vull dir, li costa una mica entendre-li el que ens explica, però vaja, en qualsevol cas, les cançons són bones, sonen, tenen ritme, i per això sonen a Flash FM. Aquesta en concret es diu Get On, li sona el poder del ritme. Quan ens apropem a les 4 del matí... Here we go, here we go. A més, arribarem a les 4 amb bon ritme, perquè serà Manuel Turizo amb la bachata BL, amb el No Tiene Sentido, i l'Ugel amb el Movimiento de Sant, que ens portaran fins a aquella hora en punt. Ja veuràs tu que aquesta matinada de dijous ho passarem bé, i ho estem passant bé, vaja, que sense cap mena de dubte. De moment, ens quedem amb els Tiets des de Mataró, des del Maresme, eh? Aquesta és que era això.

0: aquí a Flash FM, a la Camana, tenim una mica una mena de ritual, una rutina, que és que comencem cada hora amb alguna cançó que sigui una mica una declaració d'intencions del ritme que volem posar durant la propera estoneta. Allò que digui, ostres, això enganxa, això és bo. I per això triem, doncs, per exemple, el nostre megacrack per començar nova hora, que és una distinció, una insígnia única que se li dona només a una cançó cada setmana, i és aquesta, d'aquesta setmana. This is Flash FM. Era el Talk to You dels Anotar, que ens introdueix una nova hora de ritme quan passen uns minutets de les 4. I a més, és que ja et dic, és veritat, perquè tindrem el Bad Bunny, tindrem el Fate amb el Luna, la Emilia, la Tini, la Nicki Nicole, pinta bé això, família, clar que sí, no desconnectis, vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: De moment ens quedem amb el Quevedo i les Nueva Línia. Això es diu El Golpito.

per tota la penya, per els placeros, placeres que aquesta setmana heu tornat ja a la rutina, sobretot aquesta rutina de treball nocturn, d'aquests que teniu horaris girats o que treballeu des de fa temps a la nit. De vegades costa una mica tornar a la rutina, però vaja, amb el ritme de Flash FM, ja sabeu que no costa tant, no costa tant. I menys quan posem temes doncs, tan xulos, tan deliciosos com aquest, una mica de Fro House, que ens arriba des de Sud-àfrica, amb el Ximsa, això es deia Fire Fire. Ens apropa tranquil·lament cap a... Bueno, passem, de fet, ja del de quarts de cinc de la matinada, moment en què jo crec que és, ara sí, el moment d'anar cap a Puerto Rico, a Collibé, amb el Bad Bunny, que ens hi porta des del seu últim àlbum. Va. Aquesta es diu així, Voy a llevarte pa PR.

sortir, o sigui, va ser tremendo, però el Rau Alejandro sonava a tot arreu, a totes les ràdios, a tots els festivals, a totes les festes, sonava al centre comercial quan anaves a comprar roba. Era el todo de ti, des de l'any 2021, un hit on el Rau ens va ensenyar el seu costat més comercial, però vaja, no per això és menys bo. Per això te l'hem recuperat aquesta hora de la matinada aquí a Flash FM, la del ritme. Vinga, va. Que a més ens estem apropant ja cap a les 5 en punt. Ho farem amb una mica de Sebastián Yatra i Batgial. Crec que entren bé a aquesta hora. També el Juan Magán i el Don Omar, un clàssicazo. L'Ella no sigue modes. Bueno. I el Cano i el Justin Quiles. Però això serà després d'aquí. Doncs mira, dels següents. Una mica de Latin House, cortesia del Gordo. Que aquest estiu presenta això que es diu Loco Loco en col·laboració amb el Rainier Sonnevel. De fet, sona també que t'ho posem molt sovint aquí a Flash FM.

0: que jo sé que hi ha penya que aquesta hora ja comença a aixecar-se del llit. Bueno, feu prou bona cara, la veritat. Va, que ja és dijous, ja gairebé ho tenim, això, passant uns minutets a les 5 en punt del matí. I si el que et fa falta és una mica d'energia matinal per despertar-te, tota aquesta penya que es desperta a les 6 i tal, amb el flash matí, ho tenen molt fàcil. Però si el que vols és una mica de ritme ara, doncs res millor que un bon cafetó i una mica de ritme també en forma musical. I per això hem triat La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo per despertar-vos avui. Va, família, som-hi, vamos allá. This is Flash FM. Que efectivament estem començant una nova hora de ritme aquí, eh? Perquè sí, la cafeïna està molt bé, però l'energia que fot el xute d'unes bones cançons amb molt de ritme sonant a la ràdio a Flash FM, doncs també s'agraeix. Per tant, aquí estem per tots vosaltres.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, els Offenbach, també el Mad Bunny amb el Tiny. Primer, però, anem amb això que ja tu coneixes. Es diu La Villa, ho firmen Ryan Castro i el Capo. Bon dia, família. Vamos allá. Yeah.

Aquesta proposta és la que ens fa el Farruko aquest estiu 2026 com a tema de l'estiu. Evidentment, no té res a veure amb el que treia el Farruko quan estava en el seu prime, saps què vull dir? Quan estava en el seu prime musical i treia coses com el Pepas, doncs, clar, el tio rebentava tot arreu. Ara ja, si fos un futbolista, el Farruko, diríem que fitxaria pel Fenerbahçe, saps? Allò, una mica ja, equips jugadors que ja han passat una mica el seu punt àlgid de la carrera, però tot i així el Farruko manté el ritme, això està clar, amb aquesta que es diu Ja pa què, sonant a Flash, al costat de Grissi i l'Steve Aoki, apropant-nos en aquesta matinada de dijous per passar ja del punt de les 5:20. D'aquí no res tindrem la visita de la Karol G amb l'ajuda de l'Aini Alrosowski, un dels temes del moment, el Baby Wow, també el Muchacha o el Bailar del De Horro. Pinta bé això. Primer, però, una mica de xumba-xumba, i aquesta és firma 100% catalana, perquè el firma el Sergi Domena, al costat del seu col·lega i productor, el The Beat, que, tot i que la lletra explica, vaja, que van mal dades. Es diu Molt malament.

0: Déu-n'hi-do, no està gens malament el ritme que portem en l'última estoneta. Sona per aquí pel Mike Towers, amb aquesta que es diu Una Na Más, segurament ja la coneguis. També teníem el Manuel Turizo, el Bizarrap, al costat de la Yoc Miko, quina bona sessió, o fins i tot una mica de Latin House amb el John Summit i el Fate. Tot això t'ho hem posat en els últims minuts aquí, al poder del ritme de Flash FM, apropant-nos tranquil·lament, eh? Per tant, despertant-nos cap a les 6 del matí, i arribarem amb unes quantes cançons més, però és que, clar, ja sabeu que a les 6 comença el Flash Matí, cita important per tots els matiners, matineres. This is Flash FM. Per tant, jo, per la meva part, em vaig acomiadant. Espero que tingueu un bon dijous. Ens ho hem passat pipa tota aquesta nit de ritme aquí a Flash FM. Hem escoltat bona música, ens hem estat bé, sincerament. L'Héctor i la Gemma s'hi posen ja de ja. Per tant, no desconnecteu, que comença el Flash Matí d'aquí a no res.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Abans de marxar, jo us poso tamarros com aquest, el Leiseca de la Noel i el Jay Cortez.

0: Què tal? Són les 6 del matí, ja sabeu què significa això, no?
1: Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Comença el despertador més potent de Catalunya, el Flash Matí.
0: Això és el que vol dir, que comença un nou Flash Matí. Des d'ara i fins les 11, edició del dijous 3 de setembre. Benvingut i benvinguda.

0: Bueno, va, posem en marxa tot l'engranatge, tota la maquinària d'aquest programa. Benvingut i benvinguda a aquesta entrega del dijous, tercer dia del mes de setembre. Quines temperatures, quines temperatures. Ja ens va comentar el Jan Ponsa que la cosa anava de pujada un altre cop, Un altre cop, mare de Déu. Però bueno, va, si sou d'aquells i aquelles que aquesta setmana heu tornat a la rutina i us està costant una mica, us està passant una mica el tema, Nosaltres som la vostra ajuda, el vostre suport, si més no, emocional i musical. Veus que maco tot plegat, si és que de veritat, Bueno, va, aquí l'Héctor Ortega. Engeguem el Flash Matí des d'ara i fins les 11 del matí amb cançons de la Karol G, dels Figaflauas, d'aquí més, aviam, del Romeo Santos, del Juan Magán, del Quevedo... Bueno, estic veient aquí una colla d'artistes tremenda, Avui també sortejarem un pack de material escolar per a aquells i aquelles que tingueu peques a casa que tornen a l'escola. I, evidentment, tenim moltes notícies, molt random, perquè veieu que el món va sense rumb. Com deia aquell, però ens ho hem passat bé una estona, no? Notícies random que anirem explicant al llarg del matí. També una miqueta de rigor amb l'informatiu i el temps, com sempre, però sobretot el que aquí ens agrada és la música, el ritme.
1: O et despertes tu,
0: ai, va,
1: o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Va, fot-li canya.

0: Aquest és el Quevedo, però el Quevedo de l'any 2022, quan encara actuava a escenaris secundaris i petits, eh? En aquest cas, amb tota la seva colla i con ese flow, flow, flow. Cayó la noche a Flash FM.
1: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Ara fa uns 10 minuts que ens hi hem posat. Som al Flash Matí d'aquest dijous 3 de setembre. Sona BL La Plena.

0: Música feta a casa nostra, de la mà dels Figaflauas. Això es diu La Marina està morena. I normal, normal, amb aquest estiu de calor i de sol que estem tenint, eh? I ara aquesta, podríem dir, recta final de l'estiu. Pel que fa a les dates, però no pel que fa a la sensació, eh? Perquè aquí ja sabeu que això de dir que tornem al col·le i tal, no ens agrada gaire, perquè a Flash FM sabeu que no ens atura ningú. Pel que fa a les festes Flash FM, que cada cap de setmana aterren a un punt diferent del país. I aquest dissabte sapigueu que estarem fent un tardeo solidari a Sant Feliu de Guíxols. Si algú d'aquí ara mateix ens està escoltant o li queda a prop i vol formar part del tardeo solidari al torneig Sergio Ayala, està més que convidat, més que convidada. Té entrada gratuïta, d'acord? Això tindrà lloc, com us dic, aquest dissabte, 5 de setembre, al Guíxols Arena, a partir de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit. Allà estarà punxant Sergi Domena, qui us parla, l'Héctor Ortega, tot plegat en benefici de la investigació i la lluita contra el càncer infantil. Si voleu venir, l'entrada és, com us dic, ben gratuïta, eh? I a més, hi haurà un food trucks, hi haurà servei de bar, això sempre és un incentiu molt interessant. I a més, és doncs, un esdeveniment per sumar-te a una causa que ens necessita tots, eh? Per tant, tardeu solidari aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols, al Guíxols Arena. Dit això, el ritme continua, en aquest cas, despertant el país, espavilant a tothom en aquest matí de dijous, un quart i dos minuts de set ara mateix d'aquest 3 de setembre.
1: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Fem-ho amb la bitxota, la Karol G, va, amb Judelín i Rusowski, el mateix paio del... com es diu allò? Del Malibú, ara. Això és Baby Wow, va. Ei.

Henry Méndez. Qui se'n recordava d'aquesta? Pregunto, què et sembla? Si no te tengo... Vaja, que no hem sortit vegades de festa i cantat aquesta cançó, Noche de Estrellas a Flash FM, a Flash Matí, ara que està començant a sortir una mica el sol, no? O no? Bueno, ja li toca, no? Va, que és dijous, aquí en directe a Flash FM. Salutacions de l'Héctor Ortega. De seguida anem a la pregunta d'avui a través del Flash Matí, perquè també tenim per vosaltres un pack de material escolar valorat en 100 euros, per si teniu peques a casa que tornen al col·le. Doncs mira, que millor que fer-ho ben equipats, ben equipades. De seguida anem a això. Abans, però, ens quedem amb Romeo Santos i Prince Royce.

0: ben bé quina cara feia, perquè el tio tenia allà la màscara aquella de la cara contenta, però no se li veia la cara en si. Però ara ja sí, ja li he posat cara al Marshmallow. El merengue.
1: Sí, senyor.
0: El flash matí de Flash FM. Vinga, salut.
1: Salut.
0: Salut, gràcies, Manuel. De seguida repassem el temps abans els primers titulars d'aquest dijous. Paula Montes, fot-li canya, va.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 6:45. Milers de persones s'han concentrat aquest dimecres repartides entre les desenes de manifestacions impulsades pel Partit Popular i Vox que s'han convocat arreu de l'Estat per criticar la gestió de la crisi de Ceuta i carregar contra el govern espanyol. Aquestes manifestacions han coincidit amb la polèmica per un informe de la policia que apunta que les forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta el 30 de juliol. D'altra banda, el jutge ha acordat internament amb règim tancat per als dos menors detinguts per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa, l'última nit de la Festa Major. A hores d'ara, el tribunal investiga els menors per un delicte d'homicidi. A més, el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Manresa han subratllat que tots dos són nascuts a Catalunya. D'aquesta manera, volen desmentir l'onada de notícies falses que l'extrema dreta està difonent a les xarxes per atacar tot el col·lectiu migrant. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista de Murcia ha perdut el primer set, però s'han dut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies. Flash Matí.

0: El baifo, el chiquillo, el caprichoso, la resta d'adjectius ja us els inventeu vosaltres, eh? És el Quevedo, en aquest cas, amb la nova línia Quiero más, jo també.
1: Vale.
0: Doncs vale, Quevedo al golpito, eh? Ja sabeu, des de l'àlbum El Baifo. I nosaltres som al Flash Matí, ja sabeu, tenim molta música de cara a aquest dijous 3 de setembre per totes les cabres de Catalunya i Andorra que esteu aquí avui aixecant el país de bon matí. Bravo, Paula Montes, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: La Paula és una altra d'aquestes cabres, eh? No, sí, no?
2: Sí, suposo.
0: The goats, the goats. Bueno, va, escolta, abans de res, Paula, avui estem també sortejant un pack de material escolar valorat en 100 euros, que no està mal, eh?
2: Està molt bé, això.
0: Està molt bé. Una carpeta bloc, un estoig de 3 compartiments, una motxilla Oxford amb 2 compartiments, un pack de marcadors Stabilo, un pack de bolis Bic. Vull dir que, déu-n'hi-do, el regal d'aquesta setmana per aquesta tornada a l'escola no està pas malament, eh?
2: Aquests estotxos eren els bons, eh?
0: Eren els bons,
2: sí,
0: sí. Per mi,
2: qui portava aquests era...
0: Una cabra.
2: Sí, una bona cabra. Sí, ja t'ho dic.
0: Bueno, la pregunta d'avui, què era per vosaltres el pitjor d'haver de tornar a l'escola? Clar, jo què sé, podia ser algun amic, alguna amiga, o algun nen, nena que us feia una miqueta la vida impossible. Algun profe que potser sabies que et tocaria molt els nassos amb els deures, haver de matinar, què?
2: Per mi el pitjor era el dia que obligaven a portar al pati fruita.
0: A tu t'obligaven a portar fruita al pati?
2: Un dia de fruita, i era com, jo no vull una poma a l'hora del pati, jo vull un entrepà.
0: Hosti, nena, això no ho sabia jo,
2: per
0: eh?
2: Per mi era el pitjor, t'ho juro que sí,
0: vull dir,
2: eh?
0: Al meu col·le no feien això, eh?
2: Ara és que això està de moda.
0: Ah, sí, eh?
2: Era una moda, t'ho juro, eren com totes les escoles de la meva ciutat començaven a fer això, i diria que ara també es continua fent.
0: Ah, sí, eh?
2: I per mi era horrible, és que jo arribava i veia la poma o el plàtan i pensava,
0: ja,
2: és, fatal,
0: o sigui, ja no tenies
2: així.
0: Gana, directament se't marxava la gana.
2: Preferia que em castiguessin per no anar al pati, t'ho juro.
0: Se't tancava l'estómac, eh?
2: Sí, fatal.
0: Bueno, si algú vol participar, tenim el WhatsApp operatiu, va.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Què era el pitjor de tornar a l'escola? 628 0605 13 si voleu entrar al sorteig d'aquest pack de material escolar de Buró Baller valorat en 100 euros. A veure, va, que el Jan encara està a casa descansant. Paula, doncs et toca fer a tu el temps de cara també aquest dijous.
2: Perfecte, doncs mira, avui començarem el dia amb el cel serè a gran part del país i un ambient assolellat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. Al nord també hi haurà alguns sectors amb el cel mig enteranyinat per núvols alts i prims. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Cerdanya i al Ripollès, però sense precipitacions. I les temperatures seguiran a l'alça i la màxima puja als 38 graus a punts de ponent.
0: Molt bé. Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
2: Tenim 20 graus a Sant Cugat del Vallès, 17 a Solsona, 14 a Viella i 24 a Amposta.
0: Perfecte, Paula. Fins ara, gràcies.
2: Fins ara.
3: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.

Flash FM, Flash Matí d'aquest dijous. En marxa des de fa una bona estona, eh? En directe per vosaltres. En la disco no sé, però si voleu una miqueta de perreo i de festa de la bona, aquest cap de setmana estem farcits, d'això. No us preocupeu que tindrem, bueno, opcions aquí a tot arreu per vosaltres. Per exemple, al Baix Llobregat, aquest divendres, demà mateix estarem a Viladecans. El Flash on Tour torna aquest estiu, bueno, aquest final de l'estiu, podem dir-ho d'aquesta manera, a Viladecans. Sergi Domena, Lady Viking, que també s'apunta aquí al Bombardeo, i qui us parla, l'Héctor Ortega. Us esperem demà mateix al Parc de la Marina de Viladecans. No sé si veu estar l'any passat o si heu pogut veure alguna de les fotos i vídeos que vam penjar fa poc a l'Instagram, com recuperant una miqueta aquesta data de l'any passat. Doncs demà hi tornem, cosa que a mi no em pot fer més feliç, perquè va ser espectacular. Parc de la Marina, demà mateix, Flash on Tour, a la Festa Major de Viladecans, a partir d'un quart d'onze de la nit. No hi falteu, no hi falteu, va! Sona Ugel, el francès, al Flash Matí de Flash

0: Tienes otro gato, eh? Estava una mica ratllat perquè ja va veure allà la competència complicada, eh? Jay Wheeler va ser el creador d'aquest de Lejitos i Lomar Kurz, el OC, li va fer el remix de Lejitos, la remescla que sona un cop més a Flash FM.
1: Flash matí, també a la mà, si aganyes els ulls i ritme el cos.
0: Home, què faríem sense el ritme d'aquest programa? Pregunto, jo crec que res, eh? Res de res. Comencem el dia de la millor manera possible. Som al Flash matí, bon dia, bon dijous. 3 de setembre, sona muchacha, Aïssa, RUFV i Kremli. Molt bon dia, som-hi!

0: HFM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. L'informe sobre l'entrada de milers de migrants a Ceuta, elaborat per la Policia Nacional i que s'ha fet públic aquest dimecres, apunta a una maniobra orquestrada de la policia marroquina. El dossier, de 55 pàgines, s'hi assegura que el que va passar a Ceuta requeria una planificació d'alt nivell, molt per damunt de la capacitat de les màfies. Tot i això, el cap de la policia ha assegurat que el document no atribueix ni la planificació ni l'execució dels fets al cos de seguretat marroquí. D'altra banda, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català, admet que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement arriba poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui, amb els dos únics sindicats de la mesa sectorial que mantenen la convocatòria, la mateixa USTEC i la CGT. Serà una trobada que ha demanat l'assemblea docent i que les dues parts afronten amb posicions allunyades. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'ha endut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: El calibre 45 regnant la llista de Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, bon dia a tothom. Tal com esteu?
0: Què passa? Que és dijous, va, 3 de setembre del 26, ara mateix, les 7 i 5 minuts. Échate pa' acá.
2: Échate pa' acá.
0: A veure, acaba la cançó, va, Gemma.
1: No.
0: Va, avui sí, per favor.
1: En la graciosa la vida es muy sabrosa.
0: No, però per què? És que no hi ha manera. Gemma, tia, és
1: fàcil. La vida...
0: És más sabrosa.
1: Más
0: sabrosa, en la graciosa.
1: Quasi.
0: Va, nova hora del Flash Matí en marxa. Avui us sortegem també un pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Vallès. Un superpack... Perquè aquest setembre, doncs, si observeu que les motxilles es comencen a omplir amb les primeres llibretes, bolis o llapisos del curs, doncs és perquè torna, evidentment, l'escola, eh? Arriba la tornada al col·le.
1: Ole.
0: Ho farem més fàcil d'aquesta manera, amb un pack que inclou una motxilla Oxford amb dos compartiments, un estoig de tres compartiments a conjunt amb la motxilla,
1: sí.
0: Carpeta bloc, ampolla d'aigua, pack de marcadors Stabilo i pack de bolígrafs Vic.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos què és el pitjor de tornar a l'escola.
0: Aviam.
3: Bon dia, Flaixeros.
1: Bon dia.
0: Què tal?
3: Per mi el pitjor era el quadernet d'estiu. O sigui, estaves els últims dos dies fent quadernet a tope i crec que no se'ls va mirar ningú mai, eh?
0: No,
3: de veritat
0: que no.
3: Perquè jo em deixava exercicis per fer i uns me'ls inventava.
0: I ningú sabia.
3: I les coses a mig pintar i mai em van cridar l'atenció.
0: De veritat.
3: Va, una abraçada, guapos.
0: Vámonos, gràcies pel missatge igualment. Hola, bon dia.
4: Hola, chicos, buenos días.
0: Hola, tío.
4: Lo peor de volver al colegio era... volver a la civilización, porque nos pegábamos dos meses largos, casi tres, que nos volvíamos unos gitanos.
0: Salvajes.
4: Unos perros callejeros.
0: Hola.
4: Todo el día, ay, ay, todo el día jugando, todo el día en la montaña,
0: verdad,
4: todo el día inventando cosas, todo el día sangrado.
0: Qué una buena vida, ¿eh?
4: Eso era lo peor, volver a la civilización. Era, uf, un cambio muy radical.
0: Bueno,
4: venga, un abrazo para todos.
0: Tota la raó del món, per cert.
1: M'ha recordat el Omar Montes, aquest tio, parlant.
0: Ah, sí?
1: No, sí, sí, sí.
0: És ell, eh? No.
1: T'imagines? Estaria guapíssim, eh?
0: Bueno, va, què és el pitjor, què era el pitjor de la tornada a l'escola per vosaltres?
5: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Ens ho compacta de material escolar per la tornada a l'escola. Sona Petitoa!

0: Ella es la Karol G, la bichota. L'any 2022 presentava Provenza. I avui la tornem a recuperar en aquest flash matí del dijous. Bueno, hem de parlar de la Karol G avui també de nou amb el seu salseo, amb el Bruno Mars. Després parlem que sembla que la cosa va més en sèrio del que semblava, eh?
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el flash matí i espavila.
0: I espavila, va, un quart de vuit ara mateix. Ja van sortint els primers rayos de sol, eh?

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: El 5 de setembre,
6: a Sant Feliu de Guíxols, no només es xutarà fort, es punxarà fort.
5: De 8 del vespre a 12 de la nit, sessió d'Héctor Ortiga i Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme per donar-ho tot. Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar. Aquest 5 de setembre, a Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival amb Flash FM.
7: Els docents mantenen la lluita al carrer.
8: La manifestació en defensa del català.
9: Els metges tornen a fer vaga.
10: Els usuaris de Renfe diuen prou.
11: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
13: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
14: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
13: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra.
15: Flash
0: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8

0: una miqueta de perreo Remember per aquest dijous 3 de setembre. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, què tal?
0: Bueno, va, espero que estigueu bé i que estigueu ben enamorats vosaltres també.
1: Com que també? Ai, ai, ai, ai.
0: Perquè hem de parlar de la Karol G.
1: Sí, sí, sí.
0: I del Bruno Mars.
1: Ai, que mons, per favor. És que a mi el Bruno Mars em sembla una persona meravellosa. Em semblaria un molt bon nòvio, un molt bon marit, i crec que la Karol G, després de tota la cua que porta de parelles,
0: ja,
1: seria espectacular. I és que...
0: Parlem del seu nou, sí, tema amb el Bruno Mars. Des de l'àlbum No me arrepiento de sentir.
1: Exacte.
0: Tanto, eh?
1: De fet fa... Oh, que romàntica.
0: És molt romàntica, sí. Bueno, el tema ja no és que la cançó sigui bonica com a tal, perquè evidentment ho és, eh? És molt tranquil·leta i tal. Ha sortit el videoclip. Fa 13 hores es va publicar el videoclip.
1: Sí, i nosaltres l'hem mirat a les xarxes socials i hi ha imatges molt romàntiques, d'acord? On surt el Bruno Mars, la Karol G abraçadets, ballant, mirant-se l'un amb l'altre molt romànticament.
0: Sí.
1: Però això no és tot. I és que Bruno Mars ha comentat la seva publicació d'Instagram, la de la Karol G, i li diu... That don't like acting to me, Carolina. Que significa? Això no sembla, no sembla que estiguem actuant,
0: vaya,
1: Carolina.
0: Sembla molt real, eh?
1: No li diu Carol, li diu Carolina. Ja,
0: Carolina.
1: És romàntic que això.
0: És que fa molt bona parella aquests dos, no?
1: Totalment, totalment. Hi ha moltíssima química i, escolta, qui sap, a vegades, mira, els actors, no, a vegades acaben tenint,
0: sí,
1: doncs,
0: sí,
1: un romans a la vida real, doncs potser els cantants també,
0: mira, mira,
1: perquè els dos estan solters.
0: Acabaran així. La Carolina, sí, no para, ara no para.
1: Sí, de fet, al Bruno Mars no se li coneixen moltes parelles, crec.
0: Bueno, a veure com segueix aquest salseo.
1: Veurem.
0: Com ens agrada, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Va, sona Elena Rous amb Manuel Turizo, La Semana. Vamos a...

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui a les 9 del matí davant el ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. La compareixença arriba poques hores després de les manifestacions multitudinàries de suport al poble saudí en contra de l'executiu de Sánchez i de saber-se que un informe policial vincula el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Fins ara, el govern espanyol insistia a negar qualsevol implicació del govern marroquí en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. D'altra banda, el jutge ha acordat internament amb règim tancat per als dos menors detinguts per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa l'última nit de la festa major. A hores d'ara, el tribunal investiga els menors per un delicte d'homicidi. A més, el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Manresa han subratllat que tots dos són nascuts a Catalunya. D'aquesta manera, volen desmentir l'onada de notícies falses que l'extrema dreta està difonent a les xarxes socials per atacar tot el col·lectiu migrant. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'ha endut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
0: Flash Matí!

0: Diu la reina, la Lola Índigo, a Flash FM. Molt bon dia.
1: Estàs escoltant el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero a Flash FM.
0: Això continua.
2: Tots dormim.

0: que maca que és aquesta cançó. Que maca, que maca. Camins. Somnis i promeses. La versió més recent de la Su i el món DJ de la mítica cançó llegenda de sopa de cabra. A Flash FM, vinga, va. Per cabra tu, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Ja he pillat. Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Ser una cabra és bo, és the goat.
1: Sí, que ets el Daddy Yankee, no?
0: Això.
1: Vinga.
0: La cabra, o el baifo, que el baifo és la cabra de les Canàries, que és el Quevedo. És liat el tema,
1: Tots volen ser la cabra aquí,
0: És liat el tema,
1: Ai, que pesats.
0: Bueno, va, 8:15, Paula Montes, bon dia.
2: Bon dia.
1: Oli.
0: A la Paula fent de dona del temps. Avui, què hem d'esperar d'aquest dijous?
2: Doncs avui començarem el dia amb el cel serè a gran part del país i un ambient assolellat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. Al nord també hi haurà alguns sectors amb el cel mig enteranyinat per núvols alts i prims. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Cerdanya i al Ripollès, però sense precipitacions. Les temperatures seguiran a l'alça i la màxima pujarà als 38 graus a punts de ponent.
0: Bueno, déu-n'hi-do, tampoc està malament el tema de les temperatures, La cosa ha anat de pujada.
2: Però ja es nota aquesta calor, Jo avui al matí ja la notava.
0: El Jan ja ens havia preparat per una pujada de la temperatura, no li faltava raó,
2: No, gens ni mica.
0: Repassem algunes temperatures d'ara mateix, va.
2: Tenim 17 graus a Vic, 22 a Roses, 21 a Falset i 20 a Viladecans.
0: A Viladecans estarem demà de festa, De la festa major, demà a Viladecans, Flash FM, Flash on Tour, que ho sapigueu,
1: Vale.
0: Podries passar-te, Paula, podries venir-te.
2: Vale, va, m'ho penso i demà hi vaig. A veure si
0: sempre.
2: No fa calor.
0: Sempre dius el mateix i no vens mai a cap festa Flash FM, És que...
2: Malament, Héctor.
0: Demà, Flash on Tour, Viladecans, amb en Domena, la Lady Viking i servidor l'Ortega. Us esperem al Parc de la Marina. Gràcies, Paula, fins ara.
1: Fins ara.
3: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Va, fem-ho fàcil amb el perreo del Benito. Ante tu me pichó.

0: O et despertes tu,
1: o t'espavilem nosaltres.
0: Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.

0: tothom. Som al Flaix Matí.
1: Hola, hola, bon dia, què tal?
0: I repassem el WhatsApp avui. També sortegem un pack de material escolar que ja toca aviat tornar a l'escola, sí. Els peques de casa. Ai, ai, ai, quina mandreta. Bueno, un pack, material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró. Valer, la pregunta és la següent.
1: Doncs els heu de dir què és el pitjor de tornar a l'escola, d'acord? El 628-06-05-13.
0: Hola.
2: Bon dia, el dematí.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: El pitjor de tot, de sí. tornar al col·le, era veure la cara d'aquells mestres, professors,
0: ja.
2: Que no tragaves ni et tragaven ells de tu.
0: De veritat.
1: Ostres.
2: Això era el pitjor.
0: Ja.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Una miqueta de rancor tens tu aquí, en
1: sí,
0: aquest àudio, no?
1: Ostres, jo això no ho recordo,
0: una miqueta, una miqueta. Bueno, sempre hi havia algun profe, alguna profe.
1: Això sí.
0: Oh, que deies, quina mandra, quin això pal, xaval, quin pal. Sí, sí, sí. Hola.
3: Bon dia.
1: Oli.
0: Què passa?
3: El pitjor de tornar a l'escola era tornar un altre cop a les rutines.
0: Bueno, clar, evidentment.
3: Venies de totalment la llibertat a l'estiu.
0: Ja.
3: I és com si t'empresonaran a la presó.
1: Hola.
3: Vinga, bon dia, que
0: vale, vagi bé. No, home, no, una presó no, tio. Tampoc això, no? Bueno, jo me'n recordo els últims dies de classe. Se'n feien tan eternes les classes, no acabava mai.
1: Totalment.
0: Però mai, mai. Clar, i les primeres, quina depressió pensar que havies d'esperar-te un any sencer.
1: Un any sencer per les vacances. És que et llevava bastant d'hora.
0: És que Déu-n'hi-do.
4: Buenos días.
1: Oli.
4: ¿Qué pasa? Lo peor de volver al cole.
1: Sí.
4: Pues no ver a mis peques.
0: Ah, bueno.
4: Pero bueno. Jo sigo en el trabajo y ellos estarán contentos de ir. Eso es segurísimo.
1: Ah, bueno.
4: Bon dia.
0: L'altre punt de vista, el punt de vista de la mare, que és que doncs, els peques se'n van, però ells estan contents. Doncs mira,
1: sí, els nens estan contents.
0: Aprofiteu que estan contents perquè podrien no estar-ho, eh?
1: Totalment.
0: Podeu seguir participant a través del WhatsApp del Flaix Matí.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: La pregunta és aquesta, eh? Què era el pitjor per vosaltres d'haver de tornar a l'escola? Sortegem un pack de material escolar de Buró Baller valorat en 100 euros. Sona Quevedo, ah! Ni borratxo, bon dia!
1: Bon dia!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inesa Barcelona, el carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Vinga, va, connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força intensitat a les carreteres catalanes. Parlem des de primera hora d'un incendi d'un camió que fins fa una estona tallava totalment la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès. En sentit sud, a hores d'ara, només hi ha un carril obert i provoca retencions de fins a 12 quilòmetres. Les alternatives recomanades, recordem, en sentit Tarragona i Lleida serien la C58 o la B40. En sentit Barcelona, en sentit nord, serien la C58, la B40 o també la A2. Per altra banda, tenim un accident a la ronda de litoral, a la B10, que en sentit sud obliga a tallar la calçada i provoca fins a 12 quilòmetres de retencions, també en aquest cas, que s'originen ja a l'altura de Sant Adrià del Besòs. Per últim, també es registra un vehicle avariat a la C33 de Barcelona, que en direcció Mollet del Vallès talla un carril de circulació. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese, AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: 45.712.
5: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
7: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
8: Citroën.
7: Condicions a Citroën.es.
9: El 4 de setembre pots fer dues coses.
10: Dormir.
9: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A 11:15 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
11: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
12: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Banbank, el millor per al teu negoci.
16: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
14: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. L'informe sobre l'entrada de milers de migrants a Ceuta, elaborat per la Policia Nacional i que s'ha fet públic aquest dimecres, apunta una maniobra orquestrada de la policia marroquina. El dossier, de 55 pàgines, s'hi assegura que el que va passar a Ceuta requeria una planificació d'alt nivell, molt per damunt de la capacitat de les màfies. Tot i això, el cap de la policia ha assegurat que el document no atribueix ni la planificació ni l'execució dels fets al cos de seguretat marroquí. D'altra banda, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català, admet que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement arriba poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui amb els dos únics sindicats de la mesa sectorial que mantenen la convocatòria. Serà una trobada que ha demanat l'Assemblea Docent i que les dues parts afronten amb posicions allunyades. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'ha endut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

Another. Han sabut perfectament com crear una cançó per aquest estiu, per ballar-la on sigui, a qualsevol hora del dia. I a

0: El dormiràs al millor preu.
1: A veure, potser creieu que l'estiu va arribant al final, però això no, no vol dir que s'hagin acabat les escapades, ni molt menys, eh?
0: Exacte.
1: Ara fan molta falta per superar una miqueta la... aquesta tornada a la rutina. I a mamimir.com tenim un petit dilema.
0: Ah, sí?
1: Gemma, ets més d'Andorra o del Pirineu català?
0: Ah, pregunto. Doncs mira, si ets més d'Andorra, una opció és l'Sky Plaza Hotel and Wellness, de 4 estrelles a Canilló. I si prefereixes quedar-te al Pirineu català, doncs tens la part hotel Siente Boí, de 4 estrelles a Boí de Taüll.
1: I també, doncs, és molt important saber que tots dos tenen spa. Així que el pla és bastant clar, eh? Una miqueta de muntanya, desconnexió i relax per afrontar molt millor aquest setembre.
0: Mira, les dues opcions estan disponibles a amimir.com. Ara la pregunta és, amb quin et quedes? Amb Andorra o amb Boí de Taüll? Trobaràs aquestes escapades a amimir.com i, a més, tenen moltes altres opcions per Catalunya i per tot el món sencer.
1: Ara ja sabeu què fer amb amimir.com, va!
2: Acabem d'escoltar la promoció especial d'amimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb amimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.
1: Ara mateix són les 8 i 6 minuts. És moment de fer play a una de les darreres propostes de la Shakira amb Burna Boy, la del Mundial. És aquest Dai Dai. Som-hi!
0: Bon dia!

0: tenia infinites maneres de parlar de la seva, doncs, persona ideal, eh? Rusowski, Malibu. A Flash FM, Flash matí de dijous. Què tal, com esteu? Si ara us incorporeu aquí al programa, escolta, benvingut i benvinguda. Paciència a la carretera, vinga.
1: Flash matí, cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: Les 8:12, Sona de Lejitos, remix, J. Wheeler, Omar Curs.

sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu allí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a Citroën.es.
5: El 4 de setembre pots fer dues coses.
6: Dormir.
5: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A 10:15 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
7: Love, love, love.
8: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati, amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra Flash FM 93.8.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
10: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. 4 actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
11: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
12: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
11: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: fer ja un cop havent acabat la seva relació amb la Rosalía, ja li resava una altra santa, no sé si a la mare del seu fill, perquè ara té un fill, el Rauw Alejandro.
1: Té un fill, però saps què diuen dels homes?
0: Què diuen dels
1: que només s'enamoren una vegada. Les dones no, però els homes només en tenen una, i que llavors les
0: de més... Què passa? Que el Rauw es va enamorar de la Rosi i això ja és ara mateix un plan B.
1: Bueno, totalment, es pot estimar una altra persona, però enamorar-se profundament només de la Rosalía.
0: Sí,
1: I això és el que diuen,
0: Pobre Rauw, pobre Raül.
1: Bueno, algú havia fet,
0: Bueno, escolta, som al Flash Matí, el despertador de Flash FM, per tant, bon dia, com esteu?
1: Bon dia,
0: què tal,
1: bon dia. Què passa, Héctor Ortega, com estàs?
0: De què hem de parlar, aviam?
1: Doncs d'un home que va ser arrestat perquè es va passar una miqueta quan va anar a l'IKEA, vale? Ell s'avorria.
0: A l'IKEA?
1: A l'IKEA. Ell s'avorria i el que es va dedicar a fer... Tu saps que quan entres a l'IKEA hi ha unes fletxes al terra perquè tu sàpigues quin recorregut has
0: sí,
1: de
0: perquè,
1: fer.
0: Sí, perquè si no és un laberint d'allò.
1: Exacte, que et perds igualment amb fletxes o sense. Bueno, què passa? Doncs aquest home s'entretenia posant, enganxant fletxes de mentida.
0: Oi, no!
1: Que feia que la gent donés voltes sense parar per l'IKEA.
0: A la policia, eh?
1: I què passa? Que la gent, policia, òbviament, va estar molta estona donant voltes i sempre anaven a parar al mateix lloc, fins que van enxampar aquest tio i l'han detingut perquè, mira...
0: És que quin tio.
1: Per pillint.
0: Et dic una cosa. A mi les línies aquestes de l'IKEA sempre m'han liat, perquè a vegades de tant trepitjar-les estan una mica esborrades. No sé si és cap allà, cap a l'altra banda. I les dreceres de l'IKEA?
1: Cap a Starumba.
0: Les dreceres? A mi que m'expliquin allò com funciona.
1: Les dreceres? Què vols dir?
0: Saps que posa atajo. Llavors et porta com que et rebentes el circuit i tornes a on estaves, perquè realment tampoc has avançat, o sí, però no saps fins a on.
1: Per no perdre't, has de fixar-te en un moble i dir, aquest moble ja l'he vist.
0: No, el que has de fer és entrar i seguir el circuit i ja arribaràs al final.
1: Hi ha gent que diu als comentaris, se dice que las albóndigas de l'IKEA están hechas de los que no encuentran la salida.
0: Molt bé, molt bé. Molt bona, molt bona.
1: És bona i turbia,
0: Bueno, va, seguim el Flash Matí repartint una miqueta de ritme per aquest dijous. Som-hi! Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són 8:45. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui a les 9 del matí davant el ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. La compareixença arriba poques hores després de les manifestacions multitudinàries de suport al poble saudí i en contra de l'executiu de Sánchez i de saber-se que un informe policial vincula el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Fins ara, el govern espanyol insistia a negar qualsevol implicació del govern marroquí en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. D'altra banda, l'AP7 acumula 13 quilòmetres de cues en direcció sud Tarragona a causa d'un camió incendiat entre Mollet del Vallès i Sant Cugat. En un tuit publicat al seu compte oficial, els bombers han informat que hi ha 4 dotacions treballant en el foc. Paral·lelament, també s'ha tallat la B10, la ronda litoral, per un altre accident. El sinistre que s'ha produït a 7:15 del matí ha acumulat 9 quilòmetres i mig de cua en aquesta via sentit sud entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'han dut els 3 següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient al Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i 3 futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a 2 noies.
2: Flash Matin!

0: to the Sun, aquesta cançó d'Ugel, el francès, un cop més a Flash FM. En aquest flash matí del dijous 3 de setembre del 26. Gràcies per ser-hi. Tothom amunt ja d'una vegada, eh? Moving to the Sun, 8:34 minuts, ara mateix. Aquest dijous, més a prop d'un cap de setmana solidari, perquè els de Flash FM, aquest dissabte, aquest proper 5 de setembre, estarem a Sant Feliu de Guíxols, al Tardeo Solidari del Torneig Sergio Ayala. Ho dic per si voleu formar part d'una bona causa, eh, de la investigació i la lluita contra el càncer infantil. Els de Flash FM, Sergi Domena i servidor Héctor Ortega, formarem part d'aquest Tardeo Solidari Sergio Ayala al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. Aquest mateix dissabte l'entrada més és gratuïta. Per tant, escolta, que millor, eh? Que anar una estoneta gratis, passar-te per les food trucks i el servei de bar, que sempre és un bon incentiu també, no? I passar una bona estona amb el ritme de Flash FM. Solidari, Tardeo Solidari. Aquest dissabte 5 de setembre a partir de les 6 de la tarda i fins la mitjanit. Una bona causa per, de pas, doncs, sortir de festa amb nosaltres. Vinga.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
2: Això que t'ha

0: El BL fent de les seves aquí, explicant-nos doncs, aquella situació la qual no té gaire sentit, eh? No tiene sentido. El flash matí d'aquest dijous. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu què tal?
0: Dos quarts i mig de nou aquí, aquí, mira, aquí.
1: Anar fent el matí.
0: Fent play aquí a les coses.
2: Venga. Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: El temps, avui també amb la Paula Montes. Bon dia, Paula.
3: Bon dia.
0: T'estàs fent aquí una experta amb els mapes, tu també, eh?
3: Sí, sí, unes paraules que estic aprenent molt fort, eh?
0: Hosti, tu, eh?
3: Sí, sí.
0: Com es diuen aquests núvols, els cunilingus?
1: Només t'agrada.
3: No, a mi em surt cunilingus, també.
0: Cunilingus, eh?
3: Sí que no m'hi trobaran, eh?
1: No falla, eh?
0: Sí, sí, el cunilingus, eh?
1: Mare de Déu.
0: Bueno, va, escolta, què hem de fer de... Què hem de saber del temps? Fa calor, això sí, eh? Sens dubte.
3: Sí, avui hem començat el dia amb el cel serè a gran part del país i un ambient assolellat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. Al nord també hi haurà alguns sectors amb el cel mig enteranyinat, paraula nova d'avui, per núvols alts i prims. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Cerdanya i al Ripollès, però sense precipitacions. I sobre el que deies de la calor, avui la màxima arribaran als 38 graus a punts de ponent.
0: No està mal, no està mal. Ja va anunciar el Jan la pujada de la temperatura de cara a aquesta segona meitat de la setmana i s'està complint, eh?
3: Sí, sí.
0: Llavors, bueno, escolta, doncs seguiu posant aires acondicionats, seguiu anant per l'ombra i, bueno,
3: i amb cuidado.
1: La veu molta aigüeta.
0: Això, hidratació, eh? Hidratació. Les temperatures, ara, què marquen els termòmetres?
3: Tenim 16 graus a Cardona, 21 a Torres de Segre, 16 també a la Seu d'Urgell i 22 al Prat de Llobregat.
0: Molt bé, quin és el concepte? Mig enteranyinat, eh?
3: Mig enteranyinat, sí.
0: Mig enteranyinat.
1: Enteranyinat, enterbolit.
0: Sí, sí, són aquestes paraules.
1: Són les paraules.
3: Una mica difícil, eh?
0: Quin argot, quin argot. Gràcies, Paula. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Anem a posar-li una miqueta de canya aquest dijous amb el Màquina Time. It's that time.

0: Manuel Turizo parlant d'aquesta vaina loca que no se va, que no se va. Una vaina loca, el Flash Matí de Flash FM, temazo del 2018, avui de nou. Per aquest dijous, dijous de ritme, dijous de música matinal i dijous també de concursos aquí al Flash Matí de Flash FM. Avui també busquem persones que vulguin endur-se un pack de material escolar valorat en 100 pavos, que torna a l'escola aviat i què millor que fer-ho amb un pack de Buró Baller, sí, que inclou una motxilla Oxford amb dos compartiments, un estoig amb tres compartiments a conjunt amb la motxilla, i aquest tipus, saps? Una carpeta bloc, també una ampolla d'aigua i pack de marcadors i pack de bolis Bic.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp ara mateix al 628-060513 i digueu-nos què és el pitjor de tornar a l'escola.
0: El pitjor quan tornàveu al col·le, què era? Aviam.
2: Bon dia, Héctor.
0: Què passa, tio?
2: Bon dia, Gemma. Bon dia, flaixeros, bon dia a tothom.
0: Què passa?
2: Per mi, el pitjor de tornar al col·le era portar pantalons llargs.
0: Ah,
2: o sigui, que anaves de petit amb banyador, pantalons curts i tal, i després un altre cop posar-te pantalons llargs,
0: quina
2: que t'agafava la cama, que no podies moure, la sensació d'estar apretat. Oh, per mi era el pitjor.
0: Bueno, això també li passa a molta gent quan torna a la feina després de l'estiu, El típic lloc de feina que t'obliguen a anar allà ben vestit i tal, que dius, hòstia, amb el bé que estava jo, amb banyador, amunt i avall, amb xancletes, tio.
1: No ho diràs tu per experiència pròpia, no?
0: No.
3: Bon dia.
1: Hola.
3: Doncs a mi la tornada del setembre m'agradava. Perquè era com... ja tenies ganes de tornar a veure a les amigues i, i de veure a quina classe tocava.
0: Vols dir?
3: Conèixer gent nova.
0: Quina mandra.
3: Sí, jo la recordo molt positiva.
0: Bueno,
3: però la que sí que odiava era la de després de festes de Nadal, perquè sempre coincidia amb el meu aniversari, que és el 9 de gener, i
0: Capri.
3: Era com, jo, només tenim com dos o tres setmanes, crec, em sembla que eren, que són dos, i se'n feia molt curt, molt curt.
1: Ja, bueno, normal.
0: Si més no, tenies almenys ganes de l'estiu de tornar, que ja és més que molta gent,
1: Moltíssim, és raro,
0: Va, digueu la vostra.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: En joc aquest pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Baler. 3:15 de nou. Anem a fer sonar aquest muchacha, vinga. Aïssa, RUFV i Kremli, al Flash Matí. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Doncs ja s'acaba l'estiu.
3: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
2: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
3: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros? És clar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
10: Per primera vegada a Andorra, els directes Estrella d'Am 150 arriben a Únic. El 18 de setembre viu en directe Que te calles, amb una explosiva combinació de rap, rock, rumba, hip-hop i ritmes urbans. Música, energia i un directe que no et deixarà indiferent. Que te calles, el 18 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
0: Ets autèntic, amb personalitat. Original. Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas. De dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions. Perquè saps escollir la música que t'agrada. I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
11: La que manda.
12: Flash FM. Andorra. 93.8 FM.
13: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
12: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Flash! Flash Matí.

Aquesta és una de les seves cançons més icòniques i més llegendàries, eh? El Limbo. Aquesta no falla a cap festa Flash FM, per tant, sonarà evidentment aquest dissabte a la Jonquera. Lloro perquè Flash FM forma part del cartell de la Festa Major 2026 de la Jonquera i aquest dissabte 5 a la nit, a quarts de 3 de la matinada, començarà la sessió del Sergi Domena i de qui us parla l'Héctor Ortega. A la plaça nova de la Jonquera, no hi falteu, va. Sona Coco, Omar Kurz, al Flash Matí d'aquest dijous.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 9. L'informe sobre l'entrada de milers de migrants a Ceuta, elaborat per la Policia Nacional i que està fet públic aquest dimecres, apunta a una maniobra orquestrada de la policia marroquina. El dossier, de 55 pàgines, s'hi assegura que el que va passar a Ceuta requeria una planificació del nivell molt per damunt de la capacitat de les màfies. Tot i això, el cap de la policia ha assegurat que el document no atribueix ni la planificació ni l'execució dels fets al cos de seguretat marroquí. D'altra banda, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català, admet que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement arriba a poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui amb els dos únics sindicats de la mesa sectorial que mantenen la convocatòria. Serà una trobada que ha demanat l'Assemblea Docent i que les dues parts afronten amb posicions allunyades. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'han dut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Primera estoneta del dia, saps què vull dir? No?
1: Sí, tant, i tant que sí.
0: Flash matí com cada dia, de 6 a 11. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu com estàs?
0: Bueno, esperant la teva notícia d'actualitat d'avui, eh?
1: Doncs anem a parlar de la intel·ligència artificial.
0: Un altre cop.
1: No com a tal, sinó que hi ha un senyor que es diu Simon Wecker que ha creat una camisa que és de camuflatge digital, vale?
0: Què vol dir això?
1: És una camisa que en si mateixa és molt cridanera per llumar. Si tu veus una persona amb aquella samarreta, la mires.
0: Mires on vas, xaval,
1: té uns patrons, uns colors molt cridaners, però es camufla perquè les màquines, la intel·ligència artificial, no la detecti a les càmeres.
0: Vale.
1: O sigui, si tu portes aquesta samarreta, seràs invisible a les càmeres que utilitzen aquesta intel·ligència artificial.
0: Bueno, escolta, ets a la ley, ets a la trampa, no?
1: Exacte.
0: Clar, ara fotes tu allà a la càmera amb tota la intel·ligència del món, doncs ara jo et trolejo.
1: Aquestes del carrer normals no, eh? O sigui, aquestes dels carrers que et graven per seguretat,
0: ja.
1: No. Sinó aquelles que saps que a Xina, sobretot, s'utilitzen molt ja aquest tipus de càmeres per analitzar la penya, que inclús analitzen la cara de la gent.
0: Clar. O sigui, són càmeres que detecten persones, no que graven.
1: Sí.
0: Vull dir, si graven, grava. Evidentment, la càmera gravarà aquesta camisa.
1: Exacte.
0: Però no sap que allò és una persona.
1: Exacte. I cada cop n'hi haurà més d'aquestes càmeres. Així que, bueno, veurem per camuflar-nos. No tenim la capa de la invisibilitat del Harry Potter, però tenim la samarreta d'anti-IA.
0: Molt bé, escolta, aquesta nova temporada, en comptes de la samarreta del Café Con Ron, podríem regalar samarretes anti-IA, eh?
1: T'imagines, amb patrons de Flash FM.
0: Estaria... Hòstia, i pensarem, eh?
1: Pensarem, i farem una
0: trabajaremos
1: volta.
0: En ello, trabajaremos en ello. Sí. Jo havia vist també alguns cotxes que tiraven de la mateixa idea,
1: sí?
0: Pintats d'aquesta manera, com per saltar-se càmeres, wow. Radars i tal. Bueno, és tot una moguda.
1: La gent s'avorreix, eh?
0: Tenim una bona estona per endavant per començar aquest dijous ben amunt, eh? Com aquí ens agrada, amb la millor música, el millor ritme, per exemple, cançons com aquesta del Mike Towers. Una anamàs. Bon dia.
1: Bon dia.

directe amb el Peso Pluma. Qué ganas tengo de besarte, deia, eh? No sé si ara li dedicaria perfectament aquesta cançó la Karol G al Bruno Mars, eh? Ara tenen salseo. Han fet una cançó junts i el videoclip doncs els veu molt enamorats. I abans ho hem comentat aquí al programa, que el Bruno Mars li va comentar dient-li, no se te ve muy forzada, muy actuado, com qui vol dir, ens estimem de veritat o ens agradem, si més no de veritat. Ja ho veurem. En aquest cas era el Peso Pluma, no Bruno Mars, clar. Camí a un quart de deu, som al Flash Matí de Flash FM. Bon dia, bon dijous, Sona Clan, Café con Ron.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a citroen.es.
6: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
7: Prepara el curs amb tot el que necessites.
6: Com una impressora HP multifunció per només 39,90.
7: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
6: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
7: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
8: Love, love, love.
9: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles del Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Aquest parell tenen amor per repartir cada dia de la setmana, eh? Los lunes, venga, ya, los martes, miércoles, jueves, viernes... No paren, no paren!
1: Per favor, està bé.
0: Visca l'amor, clar que sí. Elena Rose i Manuel Turizo. La Elena Rose, que no la tenia molt ubicada, és una nord-americana. Ara m'estava informant una miqueta, perquè això ho hem de fer els locutors d'aquí, si no, clar, sí. Que has d'explicar, doncs t'has d'informar una miqueta abans de parlar, no?
1: Aviam, digues.
0: I resulta que és... formen part, diguéssim, de l'equip de compositors i compositores d'algunes cançons que potser no t'ho esperaves, com el Mami de la Becky G i la Karol G.
1: Com era?
0: No me vuelvas a llamar.
1: Que
0: te la busco, però...
1: No, ja sé quina és, ja està.
0: Puc trigar 3 anys a trobar-la. L'he trobat. Aquesta.
1: Si havia quedat claríssim amb la nostra interpretació.
0: També va ser compositora de La Triple T, que és una de les cançons de la Tini, no sé si la recordes.
1: No, aquesta no.
0: Bueno.
1: Però sí... És maca, sí.
0: També ha estat compositora d'una cançó de la Becky G, una altra de la Becky G, anomenada Arranca. Te'n recordes aquella cançó?
1: Arranca. Sí.
0: Arranca. O sigui, és la Becky G i ella han treballat juntes. També, per exemple, amb el Fulanito. Tu te'n recordes del Fulanito,
1: sí,
0: no?
1: Sí, me'n recordo del Fulanito.
0: Com feia el Fulanito, Gemma? Com feia el Fulanito?
1: Fulanito.
0: Ole! Fulanito.
1: Fulanito.
0: Doncs aquesta, una de les que ha fet aquestes cançons és Elena Rose, vale. La que acaba de sonar amb el Turizo.
1: No confondre amb de la Rose, eh?
0: No. La Setmana era el títol de la cançó que acabem d'escoltar fa una estoneta ara mateix. El flash matí d'aquest dijous 3 de setembre. Molt bon dia a tothom, vinga!
1: Bon dia!
0: Sona Bizarrap amb la Cabra, amb el Daddy Yankee.

0: jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai. Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 9:45. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix al ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi a Ceuta. La compareixença ha arribat poques hores després de les manifestacions multitudinàries de suport al poble saudí i en contra de l'executiu de Sánchez i de saber-se que un informe policial vincula el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Fins ara, el govern espanyol insistia a negar qualsevol implicació del govern marroquí en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. D'altra banda, dos accidents compliquen la mobilitat a les carreteres aquest dijous al matí. A l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, cap a Tarragona, hi ha només un carril obert per l'incendi d'un camió i es registren 13 quilòmetres de cua. El Servei Català de Trànsit també ha informat que un accident obliga a tallar totalment la ronda litoral en sentit Llobregat, amb aturades de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'han dut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asencio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
0: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com.
2: Flash Matí!

0: argentines que s'han fet aquí amb el monopoli de la música urbana provinent d'allà, jo crec. Amb un petonet de regal, ja de gratis, veus que bé?
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres.
0: Bueno.
1: L'Aix Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Què passa, com esteu? Passant ara mateix 4 minuts de 2 de 10 d'aquest dijous 3 de setembre de l'Argentina. Pugem una miqueta, geogràficament parlant, cap a Puerto Rico. No pot faltar Bad Bunny, no?

0: Des de l'àlbum de Vi tirar más fotos, Benito, Bad Bunny, això és Baile Inolvidable. Les seves trompetes, inconfusibles. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Per Baile Inolvidable, els que ens farem el, bueno, la festa major de Viladecans, demà mateix, demà divendres, per fi. No sé si algú va estar l'any passat o si heu pogut veure alguna imatge, perquè fa poc vam recuperar a l'Instagram de Flash FM alguna imatge de la festa a Viladecans de l'any passat. Doncs aquest any tornem i és demà.
1: Bravo.
0: Festa major, Viladecans, Baix Llobregat, tothom demà al Parc de la Marina,
1: Allà hi serem.
0: Estarà en Domènec, que està per aquí també fent de les seves. Domènec, tu confirmes que estaràs, no?
2: Ah, sí, si tot va bé i volen acollir, seré. Sí.
0: Home, espero que sí, no?
1: Sí.
2: Aniré a fer de tot menys ballar, perquè ballar ja sabeu que mai se m'ha donat bé.
0: No?
2: De fet, em vaig dedicar a aquesta professió precisament per colar-me a les festes sense haver de ballar.
0: I striptease tampoc?
2: Bueno, això ho podríem valorar, Tot és contractuable.
0: Bueno,
2: tot és parlar-ho, petit increment de caché i avui en dia ja qualsevol cosa és possible.
1: És petit el caché.
2: Sí, una miqueta més, tampoc de marutar. Okay. No està la cosa com per...
1: per tirar coets.
0: Esteu convidats i convidades, demà, divendres, Flash on Tour a Viladecans. En Domènec, la Lady Viking i qui us parla l'Ortega, al Parc de la Marina. La Paula Montes vindrà o no, Paula?
3: Bon dia. Doncs ja t'ho he dit abans, Héctor, m'ho he de pensar.
0: Ja està, ja l'ha liat. Però si farà un striptease al Domènec, només per això has de venir, tia.
3: Això és un plus.
0: La veritat,
2: Si no ho tenia clar, probablement ara acabava
0: de ser. Ara segur que no ve, no?
1: Ostres.
0: Bueno, va, Paula, hem de parlar del temps aquest dijous. Avui què?
3: Doncs avui hem començat el dia amb el cel serè a gran part del país i un ambient assolellat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. Al nord també hi haurà alguns sectors amb el cel mig... Ui, mira, veus?
0: És que mig no què?
1: En què estàs pensant?
3: En què estàs pensant, Paula? Núvols dels i prims. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Cerdanya i al Ripollès, i farà més calor. I no plourà avui, important.
0: Molt bé. A veure, temperatures ara, quines són?
3: Tenim 25 graus a l'Ametlla de Mar, 22 a Sallent, 26 a Santa Coloma de Gramenet i 24 a Terrassa.
0: Molt bé, tu. Fins ara, Paula.
1: Fins ara.
4: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.

0: Nosaltres també volem més, eh? En volem més, Quevedo. No en tenim prou cançons de Quevedo encara. Bueno, no sé, això és discutible, potser, però... Quevedo, en aquest cas, amb la nova línia, ho van patar fort amb aquest Al Golpito. Bon dia a tothom, Gemma de Wey.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: 3:15 de 10 d'aquest dijous 3 de setembre. Avui tenim en joc el premi d'aquesta setmana, pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Baller, perquè, clar... Ara potser observeu que les motxilles es comencen a omplir amb les primeres llibretes, bolis, llapissos, perquè arriba la tornada a l'escola, no?
1: Sí, tant.
0: Doncs us regalem aquest pack de Buró Baller, valorat en 100 euros, un superpack. M'atreveixo a dir que porta una motxilla Oxford amb dos compartiments, un estoig de tres compartiments en conjunt amb la motxilla, una carpeta bloc, marcadors, bolígrafs i una ampolla d'aigua.
1: Molt bé, si voleu participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos què és el pitjor de tornar a l'escola.
0: Exacte, què és el pitjor o què era per vosaltres el pitjor de tornar al col·le. 628-06-0513. De seguida repassem algunes respostes més d'aquest matí. Abans la Villa. Ai.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go.
5: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
7: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
7: Flash FM.
0: Flash Matí.
8: M'he despertat de...

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com

l'àlbum Epic Solete, avui de nou a Flash FM. Som al Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Fem-ho fàcil, que ja tenim força jaleu a les carreteres i cada dia a la feina, com perquè a sobre no t'estiguin posant bona música. No, bueno, aquí a Flash sí, sona droga. Última.

0: intentado meditar.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 10. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix aquest dilluns des de les 9 del matí davant el ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha assegurat que el govern espanyol ha dedicat aquest mes a atendre l'emergència i a investigar què ha passat. Tot plegat mentre l'ambient de crispació i la pressió contra el president espanyol s'han multiplicat en les últimes hores arran de l'informe de la policia espanyola i les manifestacions multitudinàries en molts punts d'Espanya. D'altra banda, que el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català ha admès que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement ha arribat poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui amb els dos únics sindicats que mantenen la convocatòria. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista de Múrcia ha perdut el primer set, però s'han dut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.

0: Another Talk to You. Sí, senyor. El megacrack aquesta setmana a Flash FM per segona consecutiva més, eh? És una cosa que no totes les cançons ho aconsegueixen, això, eh?
1: I tant que sí, i tant que sí, està molt xula.
0: Senyal de qualitat, segell, Flash FM. Vinga, 10 i 5 minuts, obrim nova hora, la cinquena i última del Flash Matí d'aquest dijous. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Repassem el WhatsApp, com us dèiem abans. Avui sortegem un pack de material escolar valorat en 100 euros de Buró Valer per la tornada a l'escola del Peque o la Peque de casa.
1: Exacte, per participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos què és el pitjor de tornar a l'escola.
0: Aviam.
2: Bon dia, Fleixeros. Hola. Que a mi no m'agrada gens a l'escola són els exàmens.
0: Ui, no.
2: I els deures.
0: No ens agrada.
2: Adéu.
0: Adéu, merci pel missatge. Què va?
1: El pitjor que hi ha, eh?
0: Estem 100% d'acord amb tu. Quina mandreta, no?
1: Sí, ja passem suficient temps a l'escola com per arribar a casa i fer deures.
0: És que, tio, però els has de fer, eh?
3: Bon dia, Fleixeros.
1: Bon dia.
3: Pues mira, el pitjor per mi és... La tornada a Barcelona. Nosaltres ens instal·lem aquí a Castelldefels.
0: A punyetera.
3: A
0: tu sí que saps, eh?
3: I quan ja aterrissem a Barcelona, ja comença la realitat de la vida.
0: Un altre rotllo.
3: La feina, l'escola, deures, nens...
0: Bo.
3: I, bueno, mentre estàs a Castelldefels,

0: fent la cele ara al setembre, eh?
1: Oi, és cert!
0: Ahir, avui i demà, vull dir, que paciència, ànims.
1: Molts ànims.
0: Per la tornada a l'escola, doncs sortegem aquest pack valorat en 100 euros de Buró Vallès.
2: Epa! De 6 a 11, sona el Flash Matí.
3: Moltíssim. Que fort!
2: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.

És la Tini des de l'Argentina, acompanyada de Ulises Bueno, un paio que no coneixíem fins ara, perquè ara sí, clar, és l'altra persona d'aquesta cançó en fer-la. Dos amantes és el títol. I l'escolteu a Flash FM, de nou, en aquest Flash matí del dijous. Avui és 3 de setembre, 10 i 12, sona Ana Mena amb la Lola Índigo. Niño.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Per primera vegada a Andorra, els directes Estrella Damm 150 arriben a Únic. El 18 de setembre viu en directe Que te calles, amb una explosiva combinació de rap, rock, rumba, hip-hop i ritmes urbans. Música, energia i un directe que no et deixarà indiferent. Que te calles, el 18 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
6: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
7: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
8: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
9: Hey, DJ!

0: Des de Barranquilla, des de la ciutat natal de la Shakira, també BL va un dia sortir d'allà, eh? És aquest que acaba de sonar, Flash FM. A Bobby on the Drums, mi refe, diu, no se l'entenc gaire, però diu que yo te gusto, tu me gustas, que para qué escondernos. Doncs aquesta és la conclusió d'ell i d'aquesta cançó, que no volia amagar la relació que tenia amb aquella persona. Si és que al final és un romàntic, el BL, eh?
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Vinga, va, les 10 i 21 minuts i del Mirrefe passem al EO del Bad Bunny. Perquè per acabar de començar aquest dijous hem de fer una mica de perreo.
2: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche.

0: Aquí teniu aquest parell, que són El Negrito Ojos Claros, El Osito, Ozuna, és Ozuna aquest, amb el Fercho, el Fates, amb el Heymor, avui de nou al Flash Matí del dijous, apropant-nos a 11:15. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bueno, espero que no hagueu pillat aquesta gran caravana avui, a no sé quina autopista, ja m'he perdut una miqueta, perquè tant jaleu aquest matí a les carreteres que ja m'he perdut mirant tants mapes allà en vermell, eh?
1: Jo no controlo d'això.
0: Molta paciència. En tot cas, nosaltres ja posem la banda sonora. Tenim noticieta, va!
1: Doncs mira, si alguna vegada us heu preguntat quin és l'esport més saludable, que sapigueu que ja s'ha fet un estudi.
0: Quin
1: d'acord?
0: Estudi? Què diu
1: que
0: l'estudi
1: ningú,
0: aquest?
1: A ningú es tregui-ho de caminar ràpid, que caminar ràpid va estupendament, eh?
0: Vale.
1: A la setmana uns 75 minuts, d'entre 75 a 300 minuts a la setmana, estupendo. Doncs mira, són els esports de raqueta, especialment el tennis i el bàdminton.
0: Són els millors, vale?
1: Per la longevitat.
0: Per viure més
1: anys. Mira,
0: en sèrio, el pàdel compta? No?
1: Fins al pàdel no l'han posat aquí, però perquè és més passiu, podríem dir, el tennis.
0: Ja,
1: eh?
0: Ja.
1: Un estudi calcula fins a quasi 10 anys més d'esperança de vida amb el tennis i 6,2 amb el bàdminton.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: 10
0: això
1: anys
0: no?
1: més, és una barbaritat.
0: Jo crec que aquí s'han passat una miqueta de frenada.
1: Escolta, també hi ha altres activitats físiques. S'ha de barrejar tot una miqueta, però que sapigueu que doncs mira, que els tennistes teniu més esperança de vida.
0: Bueno, en tot cas, qualsevol esport servirà segurament per tenir molta més bona qualitat de vida. En tot cas, està guai que hagin dit que és de raqueta. Bueno,
1: sí, no fa falta que sigui extrem, eh? Uns partidets així normals a la setmana.
0: Sí, eh?
1: Escolta, a viure.
0: Està bé saber-ho, està bé saber-ho. I a viure més.
1: A viure a tope, tio, a viure més.
0: El pàdel no compta, eh? No.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Tenim preparada la Mimi amb el Quevedo, el Tonto. Abans Farruko, en aquest cas amb Gracie i amb Steve Aoki. Sona ja pa què, bon dijous.
1: Bon dia.
0: Som-hi, va.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Al golpito, Quevedo, amb las nueva línia, però no amb las nueva línia actual. O sigui, aquestes ara són les que eren abans, las nueva línia. Te'n recordes, Gemma Manzanero, del Salseo?
2: I, de fet, ja hi ha noves noies que són les nueva línies de veritat.
1: Las nueva línia.
2: Exacte.
1: Aquestes són les viejas nueva línia.
2: Les discontinues. Les línies
1: discontinues. Hosti, nen, vale. Ok. Gràcies. Ok. Som al Flash Matí. Aquest és el teu cap ara mateix.
2: Sí.
1: Aquest és el nivell.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: Aquest és un dels cracs d'aquesta setmana a Flash FM, el tema del Jay Wheeler acompanyat d'Elousi, Omar Kurz, el porto-riqueny que li va fer la remescla al remix del De Lejitos. Avui de nou a Flash FM. Molt bon dia a tothom.
1: Hola, hola, què tal? Com estàs, Héctor Ortega?
0: Estem aquí aixecant el país, Gemma de Güell.
1: Sí.
0: Bueno, hem de parlar del carnet jove perquè sabeu que tens, teniu un munt d'avantatges, promocions, que s'acaba l'estiu, però que no s'acaben els plans ni els descomptes, eh?
1: Si toca tornar als estudis, amb el PAC Jove 2026 tens 5 euros de descompte a Abacus en compres mínimes de 25 euros amb productes de papereria, manualitats, jocs i joguines, excepte llibres. I també tens la tarifa reduïda en tots els productes, és a dir, les mateixes condicions que les dels socis de Abacus.
0: Si al setembre vols començar aquell esport que fa temps que et ronda pel cap, sí, que sàpigues que tens descomptes en molts gimnasos arreu de Catalunya,
1: vale.
0: I a més et pots equipar amb descompte, ja que al cercador del carrer jove trobaràs avantatges en material esportiu, roba, calçat, accessoris, bicicletes, futbol sala, tennis, pàdel o trail running, segons l'establiment.
1: També arriba Fira Tàrrega del 10 al 13 de setembre amb teatre, moviment, circ i arts de carrer. Amb el carnet jove tens un 20% de descompte tant amb la compra en línia com a taquilla.
0: I per acabar d'immortalitzar les fotos de l'estiu, tens un 50% de descompte a iMoments en una comanda mínima de 30 euros.
1: I si encara no tens el carnet jove, doncs ja saps, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'aplicació carnetjove.cat, registra-t'hi i ja podràs començar a aprofitar-te de tots aquests beneficis.
0: Vinga, sona Ximsa, Arco, Casango, el Flash Matí. Fire, fire!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: El 4 de setembre pots fer dues coses.
2: Dormir.
1: O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A un quart d'11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Preparat per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
3: Love, love, love.
4: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics. Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

Muchacha bonita, de cara, de cuerpo, de todo, ¿eh? Paisa, RVFV i Kremlin, aquí explicant-nos sense parar i repetidament que a ell li encanta aquella muchacha, ¿eh? Recta final del Flash Matí d'aquest dijous 3 de setembre. Estem a un parell de dies d'una cita solidària. Els de Flash FM estarem al Tardeo Solidari, al torneig Sergio Ayala, aquest dissabte 5 de setembre. Flash FM, Sergi Domènech, que us parla l'Héctor Ortega. Estarem a Sant Feliu de Guíxols, concretament al Guíxols Arena, a partir de les 6 de la tarda i fins la mitjanit en aquest esdeveniment, en aquest Tardeo Solidari del torneig Sergio Ayala, en benefici de la investigació i la lluita contra el càncer infantil. Per tant, si voleu formar part d'una iniciativa molt necessària, ens podem veure les cares. Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte 5, al Guíxols Arena, a partir de les 6 de la tarda. Allà començarà el que seria la festa Flash FM. A més, amb una entrada que és gratuïta, vull dir que més fàcil impossible, eh? També hi ha food trucks, servei de bar, que això sempre és també una cosa que pot motivar-vos a venir, no? Més enllà de la festa, també hi ha servei de bar i food trucks, eh? Entrada gratuïta. Tardeo Solidari, aquest dissabte, al Guíxols Arena, Sant Feliu de Guíxols. De moment encara hem d'engegar de la millor manera aquest dijous, va!

Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit.

0: Avui la fem servir per tancar el Flash Matí, versió dijous, 3 de setembre 2026. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, com estàs?
0: Per perro, l'Armand Maravalle. Armand, què passa, tio?
1: Què fas, tio?
2: Perro, no? Perro negro, clar que sí.
0: M'agrada els perros, perquè m'he escapat. Ets un Terian, o què passa, tio?
2: Mira, sóc el que faci falta, Héctor.
0: Ja només et falta fer de gos aquí a la ràdio, eh?
2: Igual, després, quan no... Això, m'hi poso una estona a fer
1: gos. Què esteu dient? Us esteu anant aquí per les rames, com
2: sí,
1: diria.
2: Sí, sí, ja, és que tinc ganes que sigui divendres. Se m'està fent molt llarga la
1: setmana. No queda tant.
0: Queda poc, sí, tio. Escolta, sí, va, bueno, Armand, tenim molta gent segurament esperant conèixer-te una mica més. No deixes anar cap cosa de teva vida personal, eh?
2: És que estic molt cansat. És que aquesta setmana he començat ja els entrenos de la nova temporada. Ja,
0: de què?
2: I vaig de bàsquet.
0: Bueno, ja li hem tret alguna cosa. Sí, bueno, entrenos de bàsquet. Molt bé.
2: He començat a tope i...
1: Cada dia el coneixerem una miqueta més.
0: Sí, sí. Vale. Avui hem destapat, hem desbloquejat els entrenos de bàsquet.
1: Exacte.
0: Anirem fent poc a poc.
2: Demà més, demà més.
0: Us quedeu amb ell. Demà tornem al Flash Matí a les 6 del matí. Adéu-siau!
1: Adéu, adéu!
3: Flash FM. Són les 11.

0: Estem començant nova hora de ritme aquí a Flash FM amb el nostre number one. Ja no sé ni quantes setmanes porta el número 1, la graciosa del Quevedo i l'Elvis Crespo. Que són ja 4, 5, 6? Ja m'he descomptat, és que no són tantes. Sense cap mena de dubte, la cançó de l'estiu 2026. Protagonisme compartit pel Quevedo i per l'Elvis Crespo. Échate paella. No para de cridar aquest tio, de debò. Quin xorro de veu. Sí, sí, ja, ja.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: No ho sé, no hi he anat. Ja ho hauré d'anar a comprovar. This is Flash FM. Passen 4 minutets de les 11 al Flash Matí, que ha arribat fins aquí. Déu-n'hi-do, eh? Des de les 6 aixecant-vos amb l'Héctor i la Gemma, que ja han anat desfilant, i em quedo jo a l'estudi de Flash FM fins a les 4 de la tarda. Us acompanyo amb 5 minutets de ritme. No està gens malament, no ens podem queixar. Va, som-hi.
2: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I us posaré cançons tan bones com aquesta, l'Ugel amb el Moving to the Sun.

un cop més sonant el Rau Alejandro, el zorro, que li diuen. Entre el zorro i el que parlàvem abans amb el Flash Matí al final, que és un dijous de gossos, una mica de perros, de perro negros. Se'ns està quedant un bon zoo avui aquí a Flash FM, passant 10 minuts de les 11. És una hora de ritme, però vaja, però fins amunt de ritme. Més que res, perquè tindrem a l'RV i a l'FV... No, a l'RV-FV, que són el mateix tio, amb l'Omar Montes i el seu Prendió Remix i també la Batguial, bueno... El Pussy que mana, amb aquesta que es diu Choque. Choque.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
5: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.

solo una mamá. Vinga, va, flaixeros, flaixeres, que porto bones notícies, que ja tenim la setmana pràcticament feta, tu. Escolta, que semblava que es feia llarga, que es feia eterna en algun moment, però amb el ritme que portem això passa més ràpid. El Mike Towers, el Young King, el porto-riqueny, sonant un cop més a Flash amb això que es diu una namà. D'aquí no res, tornarem cap a les Canàries amb el Quevedo i el seu Columbia. Abans viatgem als Estats Units, agafem el vol i ens plantem cap allà amb el John Summit. És un crack. Produeix electrònica i de vegades s'ajunta amb el Fercho per gravar. Aquesta es diu Chica 305.

Aquesta va sortir ja fa uns 3 anyets amb el Quevedo, fora de qualsevol àlbum. Simplement va dir, mira, aquí teniu un senzill, un single, que és fantàstic, que es diu Colòmbia, i aviam què tal, i ho va rebentar el tio, un tema que podria sonar encara avui dia a qualsevol festa, i que ho petaria, com per exemple podria sonar aquest divendres 4 de setembre. Això és demà, ja, vosaltres ja us ho fareu. Mira, perquè us parlo d'un planazo, i és que demà a Viladecans pots fer dues coses: dormir, cosa que no recomano, o ballar fins a rebentar-te, cosa que sí que recomano, clarament. I és que arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina de Viladecans, a partir d'un quart d'11 de la nit, a l'escenari de la plaça de la Mostra, perquè vinguis a donar-ho tot amb les sessions del Sergi Domena i l'Héctor Ortega de Flash. El cartell també hi és la DJ Lady Viking. En total, bueno, ja veuràs. Prepara't, per aquesta nit de demà sense parar, amb la millor música, molt de ritme, molta festa amb el segell Flash FM. Recorda, aquest divendres 4 de setembre, demà, no facis plans, perquè el poder del ritme et reclama a la festa Flash.

de lo millor que ha sortit d'Argentina en els últims anys, Emilia Bernes, Ludmila i el compositor, el productor de la cançó, que és un tio que es diu Zeca. No sé si el coneixes, és de Rosarino. Como ves, sí, viste. Vinga, va, som-hi. Amb 22 arribarem a les 12, ho farem al ritme de Quevedo i abans anem cap a Colòmbia, pugem una miqueta amb el BL i aquest show que es diu La Plena, el W Sound 05.

Són col·legues, són compatriotes i, de fet, potser fins i tot són veïns. No ho sé on viuen exactament, però tots dos són de Barranquilla. La Shakira i el BL, amb això que es deia Algo Tu. Va, pugem intensitat. Ui. Pugem una mica cap al nord, de Colòmbia cap a Puerto Rico. Estem fent el tour per l'Amèrica Llatina. Compte amb això, Omar Kurz i Ñengo Flow és el Forever Tugantel sonant a Flash.

sé com porteu vosaltres el francès, però vaja, jo l'he estudiat uns quants anys i igualment no he entès un borrall. La part que cantava el Sulking, aquest rapero d'origen algerià, em sembla, col·laborant amb la Lola Índigo i l'RUB FV, per fer això que es deia Casa Nova, sonant a Flash FM, apropant-nos cap al migdia, cap a les 12. Una batxata o què? Doncs vinga, una batxata, no se'n parli bé. Escolta, en tenim unes quantes i aquesta segurament és de les més xules. És el Romeo Santos, el rei del gènere, al costat del Prince Royce, que tampoc es queda enrere, vaja. Ja la coneixes, es diu Dardos.

0: si us mola aquest rotllet, jo us recomano molt que indagueu en la, tota la discografia que tenen aquests pavos. Són dos holandesos que es diuen Anotter. I aquest estiu ho estan patant amb això que es diu Talk to You. És el mega crack de la setmana, per segona setmana consecutiva a Flash FM. Aquesta penya també fa les seves pròpies festes, que es diuen No Art. Estan molt bé, eh? Us ho recomano. Si aneu, aviseu-me, que jo m'apunto un bombardeo, com diu aquell, vale? Vinga, va, som-hi. Nova hora a Flash FM, que sonin els pitos. This is Flash FM. Pitos sonats, This is Flash FM, passen 3 minuts a les 12, família, flaxero, flaxeres, va, que ja estem a dijous, que ja ho tenim això pràcticament, que demà serà divendres i anem a bon ritme. D'aquí no res, tindrem Mora i Jay Cortez i una resta de tant. Mira, no us els dic, perquè si no diríeu, oh, vinga, ja.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Cada cosa al seu temps. De moment ens quedem amb el Manuel Turizo, que ha col·laborat amb l'Helena Rose aquest estiu per fer aquest tema tan tranquil·let, però tan xulo, que es diu La Setmana. Va, som-hi. Vamos.

0: que ja no, no te creo.
1: Aquesta és per cantar-la a ple pulmó, eh, tu?
0: Así que hoy borro tu mano.
1: Si veieu penya cantant-la a tope a la discoteca, vol dir que els han guarrejat 100%, eh? Que els han passat, bueno, els han passat canutes i aquesta es canta quan, doncs, això. Són el Mora i el Jay Cortez, amb això que es diu Memòria, sonant a Flash FM. Passen 10 del migdia. Anem amb un tema que ho està patant arreu del món d'una forma que no ens ho esperàvem ningú, tu. Flash. Es diu Baby Wow, Karol G, Judeline i Rosowski. Dos artistes espanyols col·laborant amb la reina de Colòmbia per fer això que sona així de bé. Flipes.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al Grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
5: Flash, Flash, Flash,
4: Flash, Flash FM.

Flipes, eh? Recordo la primera vegada que te la vam posar aquí a Flash FM, feia uns mesets, això que es diu Petitó. Vaig pensar, això anirà cap amunt, anirà cap amunt. Actual número 4 de la nostra llista del Calibre 45. I no descartis tu que encara pugi més cap al podi, eh? Bueno, ja veurem això, el dissabte ho sabrem. Ja sabeu que al vespre dels dissabtes amb l'Edgar Manchado repassem FMF5 del nostre Calibre 45. Tothom atent, va bé? De moment ens quedem amb la Shakira, que us sembla una mica? Recordar l'himne del Mundial...

Què, us en recordàveu d'aquesta o no? Doncs si no la recordàveu, aquí la teniu, a l'Ozuna, amb la Karol G i el Mike Towers. És el remix del Caramelo, una cançó que formava part d'aquell àlbum que va treure l'Ozuna fa ja 6 anys, El Negrito Ojos Claros. Mare meva, quin àlbum aquell, eh? Enemigos Ocultos, Del Mar, això, el Caramelo, el No Se Da Cuenta, Una Locura, amb el J Balvin i el Chencho. Oh, mare meva, aquesta tarda me l'escolto quan pugui. Sencer, de pe a pa, tu. Ens han donat quarts d'una ja, entre broma i broma. Aquí a Flash FM, seguirem amb el ritme. D'aquí no res, una mica de Mora i Fate. Flash. Abans anem amb el Cano, el madrileny, i el Justin Quiles, que col·laboren amb això que es diu Olvidarnos de To.

una altra d'aquelles que, si sona de festa, hi ha un sector del públic que acostuma a cantar-la a ple pulmó, eh? Desconfieu d'aquesta gent i aquesta gent desconfiarà de vosaltres. La Inocente de Mora i Fate, sonant a Flash. Per cert, recorda que aquest 5 de setembre, aquest dissabte, a Sant Feliu de Guíxols, es xutarà fort i es punxarà fort, eh? Serà de festa. T'explico. De 8 del vespre a 12 de la nit hi haurà sessió de l'Héctor Ortega i el Sergi Domena de Flash al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol, que és solidari al torneig Sergio Ayala. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme per donar-ho tot, vale? Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar. Recorda, aquest dissabte, 5 de setembre, Sant Feliu de Guíxols. Marca't un bon festivalaco i, a més, solidari. Per tant, és que no pots fallar. Si esteu per allà, vamos, sí o sí.

Mare meva, en l'última estona portem aquí a Flash FM unes quantes cançons d'aquestes de cor trencat. Molt bon ritme, eh? Però lletres d'aquestes per tallar-se les venes una mica. Aquesta és l'estil Lubin del De La Osa amb el Quevedo. Aviam si pugem això una mica. Que si no encara se'm deprimiran aquí els flasheros i les flasheres. Mira, per començar posarem el Otro Trago del Sech i el Darel, el de Wu-Wu, aquell. I abans també escoltarem això, des de Xile. Un màquina, aquest tio és molt bo, eh? El Kid Voodoo, no sé si el coneixes, al costat de J.C. Reyes. Es diu Me Mareo.

Això va sortir molt fort quan va sortir 2019. Aquella temporada vam gaudir d'això que es deia Otro Trago, el Seig, el cantant panameny al costat del Darel, que és aquest tio que fa com... tota l'estona, tota la cançó, dient les seves cosetes per darrere el wow-wow i companyia. D'aquí 6 arribarem a la 1 del migdia a la sintonia de Flash FM. Connectes amb el ritme. És moment d'això, eh? La coneixes, l'original és el Café con Ronda, el Bad Bunny, en aquest cas versionada per un tal Clan.

0: Segurament hi ha pocs tios més orgullosos de la seva terra, dels seus orígens, que el Quevedo. Li ha fet un àlbum d'homenatge sencer. El Baifo és, sens dubte, una oda a la seva terra, a les Canàries, entre les quals doncs, trobem aquesta cançó, La Graciosa. Clar, és que el Quevedo, pues, canari molt fàcil, no? Si el Quevedo fos català i hagués nascut a l'Estartit, igual, en comptes de La Graciosa, li faria un homenatge a una cançó a les Illes Medes, per exemple, no? Jo què sé, és l'única illa que tenim per aquí. Clar que sí, maco, és l'Elvis Crespo. This is Flash FM. Hauríem de pensar-hi, això, donar-li una volta a aquesta cançó que faria el Quevedo si fos català. En qualsevol cas, hem començat nova hora amb ells, amb el Quevedo i l'Elvis. Passen 4 minuts de la una, escoltes Flash FM, ne comencem 69 minuts de ritme aquí a la Camana. Endavant, som-hi, família, va.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ve de gust, entra bé aquesta hora una mica de l'Elegidos Remix. Ja hi ha

Aquest va ser un dels grans èxits aquí a Flash fa dues temporades, 2024, el Manuel Turizo, que està una mica a tots els fregats, en aquest cas col·laborant amb la Lola Índigo, fent aquest tema que es deia Mil Coses. Passen 12 de la una. Seguim amb el nostre ritme, marca de la casa, d'aquí no res, Omar Montes i Saiko. Abans, seguim amb el Turizo. Això es diu Por un pendejo no se llora.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. Quatre actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
3: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mueblesllafàbrica.com.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Flash FM. Flash.
6: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
7: Flash.
6: Flash FM.

des de Marsella i per tot el món. Aquest tio, aquest estiu, s'està fent d'or, segur, o està petant, està tot el dia de festa. No de festa, de festa, sinó que el tio està punxant amb les seves festes i tal, o sigui que de debò li va molt bé la cosa. És l'Ugel. Amb això que es deia Moving to the Sun, sonant a Flash FM just abans d'anar cap a les Canàries un altre cop. Sí, ens va bé? A mi em va bé, ara anar a Canàries, la veritat. Ara mateix pillava el bolio. És el Quevedo, amb el Ni Borracho.

amb alguna cosa del Floyd Menor, m'entren alguna cosa aquí dins, sento, no sé, potser són ganes de festa. Bueno, és una cosa que em passa molt sovint posant la música que posem a Flash FM. I és per això que t'he de parlar de que demà, divendres, 4 de setembre, a Viladecans, hi ha dues coses a fer. Una, dormir. No. O l'altra, ballar fins a rebentar-ho, eh? Perquè arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina de Viladecans. Ojo al dato! A partir d'un quart d'onze de la nit a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra. Vine a donar-ho tot amb les sessions del Sergi Domena i de l'Héctor Ortega, acompanyats de la Lady Viking, també DJ. Bueno, serà gros, per tant, preparat per una nit sense parar, eh? Amb la millor música de Flash, amb molt de ritme, molta festa, ja veuràs tu. Serà gros, per tant, no us ho podeu perdre. Demà, divendres 4 de setembre, no facis plans, perquè el poder del ritme et reclama. A on? Ja ho saps, a la festa Flash FM de Viladecans. Yeah, yeah.

0: Aquesta és la veu del Gonzi, aquest cantant originari de Miami, dels Estats Units, amb orígens cubans, també. Va, el tio domina, evidentment, el castellà, perquè, a més, a Miami crec que tothom parla castellà. Fa 2 anys va treure això que es deia Exclusivo i pel remix va comptar amb 2 artistes de talla mundial, l'Arcángel i el Psycho. Te'l posem aquí a Flash. Quan arribarem en 3 minutets, 3:15, ja s'està passant ràpid avui dijous, eh? No està malament. Flash. Portem bon ritme, doncs que no cessi la cosa, que no cessi. Anem amb la Tini des d'Argentina, al costat de l'Ulises Bueno, explicant aquesta història d'amor de 2 amants que diu així.
1: Esto dice así.

0: Clar, és que 2018 eren altres temps. Aquesta és de quan el FIFA es deia FIFA i el PES es deia PES. Perquè ara em sembla que ni l'un ni l'altre. Eren temps millors, sense cap mena de dubte. Fa 8 anys d'això, la Noel AA quan estava en el seu prime i desprenia aura a totes hores del dia. Es deia Amanece, sonant a Flash. Si us hem quedat amb ganes de més festa, no patiu, perquè tenim ja per aquí el Juan Magán amb l'Omar Montes, la nova versió de la Hier Lavi. Ja preparats, va, som-hi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

és el David Tirar-me's fotos, la cançó que dona nom a l'àlbum del Bad Bunny, eh? És la cançó homònima de l'àlbum, com allò del club que dona nom a la nostra ciutat, també, que van fer la pitjor lío. Doncs aquestes coses que passen de vegades. Bé, bé, bon missatge. Va, que arribarem a les dues amb l'Abad Gyal, però primer amb el BL. Temazos l'un rere l'altre. Flash of

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les dues. Pedro Sánchez ha insistit a la seva compareixença al Congrés dels Diputats que ningú ha portat proves que apuntin al Marroc i ha assegurat que difondrà els informes de Ceuta. El Partit Popular ha acusat el Marroc d'haver orquestrat l'entrada massiva de migrants i Alberto Núñez Feijóo ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. En clau educativa, l'USTEC ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I més de 80 persones han mort en una patera que portava 26 dies a la deriva al sud de les Canàries. La Guàrdia Civil ha localitzat 45 supervivents i el 112 ha informat que alguns d'ells presentaven quadres de deshidratació i desorientació severa, a més de símptomes d'haver begut aigua de mar. Els esports. La final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça, que es va disputar ahir, va estar marcada per la lesió de Bissibu, però segons ha comunicat el club blaugrana, les proves fetes aquest matí descarten qualsevol mena de lesió. El jugador té un fort cop que farà que no estigui disponible uns dies. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. Pel que fa al temps, dia assolellat a gran part del país, però a les pròximes hores podrien aparèixer alguns núvols al Pirineu, sobretot al Ripollès i la Cerdanya, això sí, sense precipitacions. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona i Tarragona, 34 a Girona i 32 a Lleida.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: aquesta setmana, i per segona consecutiva, el mega crack aquí a Flash FM és el Talk to You, obra de dos amics holandesos des d'Amsterdam. Ells són el Jesse van der Heijden i el Ogusen Gunnig. Si no els coneixeu, no passa res, perquè pel nom no els coneix gairebé ni ser mare. Són els Anotter. Potser ja et sonen més, o estan partint bastant fort arreu del món amb les seves produccions i amb les seves festes. Molt bé, felicitats, nanos. This is Flash FM. Ja vindrem a Amsterdam a fer-vos una visita. Algun dia d'aquests. Passen 5 minuts de les 2 del migdia. Què passa, família? Com anem? Els que us acabeu d'incorporar fa poqueta estona, benvinguts, benvingudes. Passeu, passeu. És la casa gran del ritme a Catalunya. És Flash FM. Nova hora de ritme. Som-hi. Vamos.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: This is me, this is real. Vamos allà. Una mica de Mike Towers. Anem a recuperar un dels seus grans èxits per començar l'hora. És el Lala.

Són el travessures del Nicky Jam, 12 anys han passat ja des que la va treure, un tio amb una aura infinita, eh? Un veterà ja de l'escena, el bo del Nicky. Per cert, nascut als Estats Units, va néixer a Massachusetts, però evidentment tenia ascendència dominicana i portorriquenya, per part de pare i per part de mare, per tant, porta el flow a la sang. Claríssim, forma part de la nostra fórmula, la fórmula del ritme. D'aquí no res, escoltem el Blackout i també el Manuel Turizo, vale? Abans, un altre que també ho porta dins, el Farruko, al costat de l'Steve Aoki. Han tret això que es diu Ya pa què. Ya pa què.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Aquesta segurament ja la coneixes. Aquest estiu ha sonat molt, ha sonat fort. Es diu Muchacha, obra d'Aïssa al costat de RVFV, producció boníssima de Crimly. Un tema que podria sonar perfectament en qualsevol de les festes flash que hi ha aquest cap de setmana, per exemple. Et dono una idea per la nit de dissabte, eh? Jo, per si de cas... Maravalla, necessito un plan. Doncs mira, cap a la Jonquera podeu pujar perquè hi ha festa major i ho celebrarem amb una bona festa flash aquest dissabte 5 de setembre. A partir de 2:45 de la matinada amb amb l'Héctor Ortega i amb el Sergi Domena a cabina. Per tant, tota la penya que estigueu per allà, inclús els cousins francesos, també passaran tots cap a la Jonquera per la festa flash FM. Si hi ha algú escoltant aquesta hora des de França i tal, des del sud, que es pilla una mica l'FM i tal, ja sabeu, ja teniu plan per dissabte a la nit. Boníssim!

Són la Becky G i el Bad Bunny pujant una mica la temperatura, eh? Ja ho deia la Becky aquí, a mi me gusta más grandes que no, me capen en la boca. Està parlant de petons. Los besos que tú quieras darme, ¿vale? Molt bé, aquí. Això es deia Mayores, fa 9 anys. Passen 5 minuts de quarts de 3 de la tarda. Va, que sonin les trompetes. Guardes, que arriba el rei. Estem parlant de les trompetes del Bizarrap, eh? Aquí les teniu. I arriba el rei del reggaeton, bàsicament, el Daddy Yankee. És la sessió número 0, sonant a Flash FM.

És un himne de la festa, aquesta, eh? La versió remix del Baila, Baila, Baila, que estava mirant aquí a Wikipedia, té pàgina de Wikipedia, fins i tot la cançó, va sortir l'abril del 2019, per tant ja fa 7 anyets. Diu, la canció trata sobre una mujer que va a un club y baila con sus amigas para olvidar a un novio con el que rompió. La descripció que fa la Wikipedia, la sinopsi d'aquesta cançó de reggaeton, està bé, podríem fer això amb cada cançó, eh? Una sinopsi de sobre què va, saps? De què va cada... Què deia aquest tio? Ah, la Noel AA, que ens deia adéu. Va, que passen... Re, queden 19 per arribar a les 3 de la tarda. S'està passant volant, ja et dic, aquest dijous. Fantàstic, això. Així m'agrada. Bon ritme. Es nota que tenim el poder del ritme, igual que el tenen també aquestes dues. Mora meva! L'Anna Mena, al costat de la Lola Índigo, que aquest estiu ho estan petant totes dues amb això, que es diu Petit Oa, sonant a Flash.

passat un any, però des de llavors que continua sent un dels grans èxits de la Karol G i es quedarà per així per tota la resta de la seva carrera de la colombiana, el Si Antes Te Hubiera Conocido. Que ens apropa cap a les 3 de la tarda, queden 10 minutets i arribarem amb el Sebastián Yatra i també anant cap a casa, amb els Flashy Ice Cream i els 31 Fam, que sincerament ho estan petant. I ens n'alegrem molt per ells. Junts han tret aquesta que es diu Dorayakis.

és el Sebastián Yatra, que dansa a gust. Això ho va treure fa 10 anys, imagina't, eh? Es deia Traicionera. Aquí rajant una mica, però vaja, tampoc ell sembla un tio que ja conegui algú l'amor de la seva vida i ja baixi el cap i s'hi quedi allà, eh? Sembla més un pitxa brava, el tio. Per tant, ja s'ho farà. Té algunes que dius, hòstia, aquest tio sembla bastant tòxic. Bueno, en qualsevol cas, amb el Sebastián Yatra ens apropem a les 3. Queden 4 minutets per arribar-hi i ho farem amb una de les que a mi m'encanten. Que és el porto-riqueny Omar Kurz, el OC, com es fa dir ell mateix, des del seu últim àlbum. Aquesta sona així de bé, es diu Coco.

0: Una cançó que segurament passarà a la història com a la cançó de l'estiu 2026, la graciosa del Quevedo i de l'Elvis Crespo. Però, a diferència de la majoria de cançons de l'estiu els últims anys, s'ha de dir que la lletra és molt més complicada. Normalment una cançó de l'estiu, aquestes que són grans èxits de summer, doncs són facilones, saps? Vamos a la playa, una cosa així. En canvi, ostres, mira que l'he escoltat vegades la graciosa i la lletra no me la sé sencera. I vosaltres, dubto que tampoc, perquè a no ser que us l'hagueu estudiat, realment, hosti, tela, eh? This is Flash FM. Però bé, això vol dir que s'ho van currar l'Elvis Crespo i el Quevedo. Epa, disculpeu. Passen 4 de les 3 de la tarda, última horeta de ritme que passarem junts avui dijous 3 de setembre del 2026. Endavant d'aquí 60 minuts. Si posa el Domènec amb l'Interactua. Quines ganes hi ha, per favor. Vinga, va, som-hi.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Encara tinc molt de ritme per posar-vos, com per exemple la Batial amb el Chencho.

la montserratina Chanel Terrero. Vaya temazo que es va treure aquí de la màniga amb el seu col·lega, l'Abraham Mateo. Aquí, per cert, doncs, li he perdut bastant la pista. No sé què s'haurà fet de l'Abraham, però, bueno, escolta, ja si treu nova música estarem atents. Aquesta es deia Clavaito, la van treure fa 3 anys, sonant a Flash FM a aquesta hora de la tarda. Vinga, va.

0: 93.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Estàs sintonitzant aquesta hora El Poder del Ritme. Escoltes Flash FM per qualsevol de les nostres freqüències a la ràdio, a la FM, que no, són moltes, no me les sé de memòria, però són moltíssimes, pel que m'han dit. També per la pàgina web, per l'aplicació, etc etc etc. A més, l'aplicació se'ns pot escoltar des de qualsevol punt del món. Això és un avantatge de la tecnologia actual. Així poden escoltar des de qualsevol punt del planeta el de Lejitos Remix del Jay Wheeler amb el Omar Kurz. També se'ns escolta per l'aplicació, per exemple, des de Colòmbia. Igual estan escoltant ara el Ryan Castro i el Capo. Qui sap? Potser sí.

cop més un dels sospitosos habituals aquí a la fórmula del ritme, una fórmula que perfeccionem cada dia, cada hora, cada segon. Sona Mike Towers amb això que es deia La Falda. Quan passa un minutet de quarts de 4 de la tarda, anem amb uns altres sospitosos habituals, l'Ozuna, aquest cop amb la Nati Natasha i el seu Criminal.

Aquest tio jo crec que a la seva Badalona natal li haurien de fer un homenatge, una estàtua. Mira, al costat de l'estàtua que tenen allà amb el mono, de l'anís del mono, una estàtua del Juan Magán. Mira, saps què? Que el posin junts, el mono i el Juan Magán, allà al costat. Fixa't. Una mica de l'electrolatino sempre entra bé. Era el Se vuelve loca. Just abans de pujar encara més, és Màquina Time a Flash.

0: des de Barranquilla, la Shakira. La Shakira Mebarak, amb aquest crit a la solteria, eh? Se passa rica soltera, no haver de donar-li explicacions a ningú. Soltero també se passa, vull dir, això va per tots, eh? Soltera, soltero, soltere, com tu li vulguis dir. Se passa rico, sí, sí. El que se passa rico és escoltant també Flash FM, el poder del ritme, i a més ens apropem a les 4 de la tarda, moment en què s'hi posarà el Domènec amb l'Interactua. This is Flash FM. Així que res, per part meva, ha sigut un plaer acompanyar-vos aquest dijous 3 de setembre. Ja ens tornarem a sentir demà, si eso. I res, us deixo en mans del Domènec. Li podeu demanar el que vulgui, que ell respondrà als vostres whatsapps. Cuideu-vos, us deixo amb la plena del BL i el West Call. Vale, família? Sí? Molt bé, vinga, xau.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall. Adéu, adéu, adéu.

0: Doncs sí, senyores, senyors, què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Fins a les 8, aquí estem un cop més. Sona Quevedo, sona Ni Borracho.

Johnny Borracho és la cantarilla des del principi fins pràcticament al final, que és ja d'aquesta gran cançó, aquest tros d'himne que ens ha deixat un cop més, el canari Quevedo, que deixa ben clar que estima la seva terra i que la promociona a través d'aquesta cançó arreu del món. Ni Borracho posa en marxa després del Maravalle, una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM sobre la veda. Podeu començar a demanar i dedicar tantes cançons com vulgueu. La fórmula ben fàcil, efectiva, ràpida, senzilla i per tothom que vulgui apuntar-se. WhatsApp, nota de veu o text al 628-060513. 628-060513. Salutacions d'en Domènec, què tal? Com ho porteu? A banda, suposo que acalorats, que això ho sabem tots perfectament. Una passejadeta que he fet que vida a la ràdio per arribar a temps a fer el programa. Ha suposat un mal de cap espectacular, perquè veig que continua fent una calor francament espectacular, eh? Estem estirant l'estiu d'una forma increïble. Va, 628-060513. Recordar-vos un cop més, tot i que en molts dels casos no fa ni falta, que tinc per vosaltres un altre lots, un altre feix de samarretes del nou marxandatge, perquè són col·leccions noves de les samarretes de Flash FM, vale? Si les voleu, doncs m'envieu un missatge, demaneu, digueu la cançó, me la demaneu i amb una miqueta de sort, doncs, us les emporteu. Hola, Sergi, què tal? Bona tarda, com estàs? Diu, bona tarda, Flasheros, podries posar alguna cançó del David Guetta, sisplau, i si poguessis, guaita, veus? Podries regalar-me la samarreta, seria genial. Moltes gràcies. Primer de tants missatges, una de David Guetta, la veritat, eh? Difícil triar entre tantes opcions. Let's make tonight.

0: sempre s'han fet per demanar cançons. I on millor que l'interactua de Flash FM.
1: Ah, sí.
2: Yeah, yeah.

està xula. I l'anem descobrint mica a mica gràcies a les vostres peticions aquí a l'interactua de Flash FM i al llarg de la programació de Flash FM 24 hores al dia. Hola, Sergi. Ens diuen, soc la Flori, com va la tornada a la normalitat? Diu, avui m'agradaria escoltar la nova cançó de Karol G. Moltes gràcies i una forta abraçada. Diu, encantar escoltar-te de nou totes les tardes. Una forta abraçada. Moltes gràcies pel missatge, que vagi bé igualment, eh? Efectivament, li seguim de pista aquesta nova proposta de Karol G, que està condemnada a ser un importantíssim èxit i que avui no ha trigat pas a ensonar, va. Ja sabeu com funciona aquest programa, no? Doncs és necessari, és essencial que us poseu una mica les piles.

0: posarem al lloc aquí. Si no, aquest programa què seria?
1: Una puta merda.
0: Efectivament, així és. Hauríem de fer xau pescau, com deia aquella, eh? 628-06-0513. Hola, bona tarda, Sergi. Soc en Josep des de les Garrigues. Hola, Josep, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Diu, a veure, crac, si em podries posar el temazo Levels. Moltes gràcies i a seguir bé. Bueno, fem el que podem, eh? Gràcies, les Garrigues. Adéu-siau.

0: Portes l'Interactua. 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.net.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Qué difícil es, la primera obra de teatre a Únic. El 12 de setembre arriba una comèdia plena d'humor, tensió i sorpreses. 4 actors, un camerino i molts secrets per descobrir. Qué difícil es, el 12 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
0: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
6: Flash. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Mundial i que encara, evidentment, es demana i sona aquí a l'Interactua. Dai, dai.
1: Hola, Sergi Domènech, sóc l'Aran de Girona i m'agradaria que fiquessis la cançó de Dai, dai. Adeu.
0: Bye, bye. Dai, dai. Molt bé per Shakira i aquesta molt bona cançó. Estem de tornada després de la pausa de rigor i a tan sols 5 minuts per 4:45. Continuem, en aquest cas, llegint-vos. Hola, Sergi, bona tarda i benvingut de les vacances. Bueno, ja fa uns dies, que correm per aquí. I us ha acabat la bona vida, punyetero. Podries posar Danza Kuduro? Estic entrenant pels 10 quilòmetres de Tarragona del 8 de novembre i necessito energia extra. Abraçada i visca Tarragona. Doncs vinga, tota l'energia del món amb el ritme d'aquesta molt bona cançó, entranyable, emblemàtica, que mai passarà de moda. Don Omar i Lucenzo. Yeah!

0: Carlos, que me soy el Iker y que me gustaría pedir la canción de Droga.
1: Sí.
0: Se la dedico a mi madre, a mi hermano grande y a mi hermano pequeño. Teo Flasherus. Ah, y me gustaría pedir la camiseta, si se puede llegar a ser posible.
1: Puede llegar a ser posible, és más, lo és. Vale, Iker, et regalo aquesta samarreta de Flash FM, una altra de tantes que tinc per vosaltres al llarg d'aquesta tarda, el dijous, que ens apropa una miqueta més al cap de setmana. Per tant, efectivament, serà más que possible. Moltes gràcies per la teva participació a Ritme de Droga, en aquest cas. Hora i set encara. Sabreu perfectament, i si no us ho recordo, que aquest dissabte, dia 5 de setembre, Sant Feliu de Guíxols no només es xutarà fort, també es punxarà ben fort, evidentment, del vespre a 12 de la nit hi haurà sessió d'Héctor Ortega i de Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, al Guíxols Arena, després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala. Tot un esdeveniment en majúscules. Com a pura camí als partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme, donant-ho tot. Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar ni un sol instant, que és el que bàsicament ens agrada i el que sabem fer. Aquest dissabte ens veiem a Sant Feliu de Guíxols. Marca't un bon festival solidari amb Flash FM. Hola, bona tarda, Sergi. Soc el Sergi, diu, des de Granollers. Vull una samarreta d'aquestes noves que dius que tens per anar de festeta amb el meu germà Marc. I, a més, també vull demanar-te... Què posa aquí? Ah, sí, la de Yankee i Bizarrap. Us la dedico a tots vosaltres, sou uns cracs, moltes gràcies. Doncs aquí tens la cançoneta, la samarreta de l'Espaiol, l'acabo de regalar. Tinc més, però he d'anar espaiant-les.

0: Mar, quiero pedirte Jamaican de Puchel para animar la tarde de trabajo. Te la dedico a ti y a todos los fraseros y si me regalas una camiseta sería muy feliz. No deixes d'intentar-ho. Moltíssimes gràcies i ànims a la feina. El ritme ens el marcava un Ugel que està últimament on fire, platònic. Ho demostra amb una molt bona cançó com aquesta, eh? Quin xou, tu, aquest Jamaican. El WhatsApp de l'Interactua, 628-060513, les portes de les 5 de la tarda.
1: Hola, Sergi, som a l'Oriol.
2: I en Rubén.
1: I ens agradaria que ens posessis la cançó.
2: La vente pa acá.
0: Vente pa acá.
1: Vinga, una abraçada.
0: Està bona aquesta, eh? Un tàndem imparable en el seu moment. Ricky Martin i Maluma. Maluma i Ricky Martin. Bé, paquetes. Vente pa acá. Patito, ven cap a cagar. Punta capa.

i Crimley a través d'aquesta cançó que ens hem acabat creient, eh? Déu-n'hi-do, com està funcionant i com m'agrada especialment entre la canalla. Això es diu Muchacha, Muchacha! Ah. A les 5 i 3 minuts, tota una tarda pel davant del dijous, concretament, 3 dies del mes de setembre, i apropant-nos cada cop més, de forma infal·lible, a un nou cap de setmana que ens farà passar doncs, directament per Viladecans, demà, sense anar més lluny, eh? Estarem donant-ho tot a partir de les d'horeta, a partir de les 10 de la nit. Eh? Tenim moltes ganes de compartir un cop més aquesta multitudinària festa major, en aquest cas amb els partners in crime, Héctor Ortega i Lady Viking, que se'ns apunta a la festa. Ens diuen, hola, Domènec, què tal? Soc el Kevin des de l'Hospitalet. Envio un missatge per dir-vos que m'encanta Faci FM i que us escolto tot el dia. Està bé, això. Diu, encara recordo l'actuació que vau fer al meu barri, Santa Eulàlia. Va ser espectacular. Espero que torneu aviat. Vull demanar-te un clàssic del Manuel Turizo. Una lady como tú, si pot ser. Moltes gràcies i fins aviat. Molta gràcia a tu per les teves paraules. Efectivament, eh? Quin tracte i que bé que ens ho vam passar a Santa Eulàlia. I quanta gent. Manuel Turizo, 2017. I aquesta cançó que és una mica romàntica. Una mica, no, molt romàntica. Molt empalagosa.

0: Yo te voy a decir algo para que sepas. En el monte hoy se rompe. Desde que sale el sol hasta que se esconde.
1: ¡Sabe, sabe!
2: En el monte hoy se rompe.
0: Si ando goma botando humo, dale, ponle.
2: En el monte.
1: Hola, hola.
3: Hola, Flash. Hola, quería pedir que pusieras la canción de Café con Ron de Bad Bunny porque me recuerda a mi primera fiesta. Gracias.
1: Doncs res, només faltaria. Si porta bons records, com és el cas, te la posem, evidentment que sí. Perquè és que, a més, sempre és un molt bon moment per recuperar-la. Café con Ron. Por la mañana café, por la tarde ron. Que és el que ens ocupa. Fins a les 8, interactua. Soy Ritme, Flash FM, el WhatsApp del programa. Per demanar, per dedicar i per mirar d'aconseguir una de les tantes samarretes que tinc per alguns de vosaltres del nou marxandatge de Flash FM.
4: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: Hola, molt bona tarda, Sergi. El meu nom és Marina, sóc de Figueres, estic tornant de la feina amb el cervell completament fos. Escoltant Flash FM, diu, em podries posar la falda dedicada a tots els que avui sobrevivim com podem esperant el cap de setmana. Vinga, som-hi.

0: escoltes l'Interactua. El 4 de setembre pots fer dues coses. Dormir. O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A un quart d'11 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Doncs ja s'acaba l'estiu.
3: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
2: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
3: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Born to be wild. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road. Amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
8: Descobreix les experiències Pic Negre. Amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades. Ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
7: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
8: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
7: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
9: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
10: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
9: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
11: Flash FM. La...

0: Sí, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras o la de Dos Amantes o la de Loco Loco.
1: Molt bé.
0: La que no me pongas hoy te la pediré mañana.
1: Me l'apunto, doncs.
0: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
1: Adéu-siau, Pili. Vaig preparant el Loco Loco per demà, perquè la que hem fet sonar avui és aquesta de Tini i Ulises Bueno, Los Dos Amantes. Los Amantes de Adelita. Molt bé, 5 minuts per 6:45. Adéu-siau, Pili. Moltes gràcies un cop més pel teu simpatiquíssim missatge. Una molt bona cançó per fer-se aquest cap de setmana, la Festa Major de la Jonquera. Estarem per allà donant-ho tot a partir de 2 de 3 de la matinada amb l'Héctor Ortega. Anirem amb el ritme que ens caracteritza. Tot pot passar i, evidentment, hi haurà samarretes de Flash FM. D'aquesta fornada de samarretes que tantíssim pel que es veu estan agradant, eh? Una cosa exagerada. Són tendència total i absolutament. Bueno, hola, Sergi, soy Ángel. Me gustaría, digo, que sonara más variedad de música. Estoy siempre escuchando las mismas canciones. No me digas, ¿en serio? No, no me lo puedo creer. Digo, las tengo un poco cansadas. Digo, me gustaría que sonara La Prendo de Bajial. Sois los mejores. Muchas gracias. Bueno, tampoco me ha sorprendido mucho esto, ¿eh? Yo soy la...

0: Let's go, let's go. Què ha passat aquí? Tornem-hi, va. Hola.
1: Hola, flasheros. Soc Sara. M'agradaria que fiquéssiu la cançó de Daida i Shakira.
0: Clar que sí.
1: Sou los millors. Adéu.
0: Adéu, Sara. Tu també ho ets. Moltíssimes gràcies per la teva simpatia. El teu missatge que demana un cop més aquesta cançó que està ben parida com ella sola, eh? Evidentment, l'empremta i la garantia de Shakira, que sap perfectament de què va això de fer èxits. Un real altre. Aquest de llarga durada i mundial. Poca broma aquí amb el Daidai. Va, 628-060513, el WhatsApp de l'Interactua. És un molt bon moment per fer arribar el vostre missatge i demanar la cançó que vulgueu per tal de donar-li ritme i acompanyar-nos mútuament avui. Joan, hola, Sergi, sóc el Dani des de Granollers. Diu, estic intentant arreglar la bicicleta, però crec que està pitjor que abans. Bueno, ànims. Em podries posar mi refe de pele i obvi on the drums, i si no, la plena. Per cert, benvingut de nou, Sergi. Un luxe tornar a escoltar-te totes les tardes.

0: comença a treballar i només ens veiem a la nit al llit, ja directament, eh? Quan arriba, jo estic ja sobadíssim. Merci, maco, estic al curro, sempre en Flash FM. Gràcies, jefe d'equipo. A tu pel teu missatge. Una abraçada també forta i una salutació també ben efusiva per la Patrícia, eh? Ai, de Déu, senyor, aquests horaris que no s'acaben de coordinar per conciliar. Que vagi molt bé. De cara al llit anem a aquesta última perla, que està molt bé, amb la col·laboració de Rusowski, que sé que agrada en general i que fem sonar bastant a sac últimament, eh? A tan sols 9 minuts per arribar a punt a les 6. Quina és, hola?
1: Oli, soc Laia de Baí.
0: Hola, Laia. Doncs
1: mira, avui et demanaré si tens la cançó de Kid Cudi, de Day and Night.
0: Tengui.
1: I participar a veure si cau aquesta nova samarreta, que aquesta no la tinc.
0: No la tens, aquest?
1: Un patrón, ah. Fins demà. Adéu, guapo.
0: Poca gent la té encara. Oh. 2009, amb Cruz.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Taradell, Tona, Centella, Manlleu, Torelló, Roda de Ter, Calldetenes, Folgueroles, Vic. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

més i millor ha anat aixecant el personal al llarg dels últims temps. Home, és el creador del Pepa, entre altres èxits. Parlem de Farruko, en aquest cas, aliat amb Steve Aoki, aquesta cançó, a cavall entre una part emotiva i una altra una mica més eufòrica. El tema es diu Ja pa què, i posa en marxa la tercera de l'Interactua. Camí de les 8, equador del nostre programa. El WhatsApp, evidentment, que està 100% operatiu i disponible, rebent els vostres missatges a tort i a dret. 628-0605-13. Ens diuen, hola, què tal? Bona tarda, flaixeros. Voldria la cançó La plena de Bele. Diu, i si us plau, una samarreta per ser l'enveja al curro. Moltes gràcies. No deixes d'intentar-ho, eh? Si la segueix, l'aconsegueix.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Si ningú et fa cas, demana una cançó a l'Interactua. És més barat que anar al psicòleg.

0: El estilito Malibú que revifa un cop més.
1: Hola, Flaixero, som en Gael Llancarot i ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Malibú. Vinga, ànims!
0: Oído Cocina, molta gràcies. Adéu-siau i bona tarda. Rosowski, amb aquest falset, amb més pur estil bichis. I amb aquesta cançó sobre ben coneguda. És el Malibú, la canció que piden todos menos tú. 2 minuts, 1:15. Que no decaigui el ritme a la carta.
2: Què passa, Faix FM?
0: Què passa, a veure?
2: Aquí estic, i acabo de sortir de treballar. I no res, de camí cap al gym.
0: Molt bé, campeón.
2: I amb una mica de motivació, voldria la cançó de Jaden, Let's Go.
0: Let's Go.
2: I no res, la dedico al meu company de gym, Edgar García.
0: Molt bé.
2: Una falta abraçada.
0: Molta gràcies, home. Una altra, que vagi bé. Molt bon tema aquest, sí senyor. I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia.

0: escoltes l'Interactua.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
2: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11

0: arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Els docents mantenen la lluita al carrer.
3: La manifestació en defensa del català.
4: Els metges tornen a fer vaga.
5: Els usuaris de Renfe diuen prou.
6: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
7: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Baller comença amb preus bojos.
8: Prepara el curs amb tot el que necessites.
7: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
8: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
7: Buró Baller, especialistes en la tornada a l'escola.
8: Entra a buró-baller.es i troba la botiga que tens més a prop.
9: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 € i amb nou tap de rosca. Don Simón.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
14: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
15: Ets autèntic, amb personalitat.
16: Original.
15: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
16: De dir el que dius.
15: Tens criteri i passes d'imitacions.
16: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
15: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
17: La que manda.
18: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
15: Què? Tens ganes de moure't?
18: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
15: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som.
17: La que manda.
15: I punt.
19: Flash.
15: Flash FM amb el poder del ritme.
20: This is Flash FM.
15: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
21: Flash FM.
15: La que mana.
22: Flash FM.

0: Hola.
1: Y Sergi, buena tarde. Aquí el Jordi desde Zaragoza, como siempre, ya sabes.
0: ¿Qué Dios,
1: un poquito con la bicicleta. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy cumplo 59 tacos.
0: Felicidades.
1: Quiero decir que a ver si me pones una buena canción y, oye, me regalas una camiseta de esas top, top que tenéis. Venga, que paséis buena tarde. Venga, hasta luego.
0: Igualment, home, que tinguis no només molt bona tarda, sinó molt bon dia, que facis molts més i que continuïs compartint missatges i música a través de l'Interactua i els teus missatges. Bueno, escolta, no és perquè sigui el teu aniversari, però evidentment és un motiu més que vàlid per regalar-te aquesta samarreta, vale? De seguida et prenc les dades i aviat la podràs començar a lluir. A ritme de Petito, que és la cançó que hem seleccionat en aquest cas per commemorar aquest 59, que diuen aquells que ja en tenen que són los nuevos 39. T'has fet un xaval. T'has fet un iogurit. Apa, cuidar-se que vagi bé, va. Tinc més samarretes. Si les voleu, me les heu de demanar, perquè, clar, si no, serà difícil. 628-06-0513. Mentre feu la petició de rigor, me la demaneu i a veure si hi ha sort.
2: Ei, Sergi i companyia, buenas tardes, feliz viernes. Besito y abrazo, que son gratis.
0: Gratis, gratis.
2: Obi de Figueras, Interactua. Pues nada, ayer aceptaste de pleno.
0: Sí.
2: De pleno, de verdad.
0: Culona, ¿no? Karol G.
2: Pues para hoy vamos a buscar un poco en el baúl.
0: A ver.
2: Ponme la de Llorando en el Lambo.
0: Ah, por molt, sí. Molt bé.
2: ¿Vale? Venga, hasta mañana. Os la dedico a todos los flasheros.
0: Adéu, Bobby. Lérica.

0: Hola, sóc el Roc des de les Garrigues. M'agradaria que sonés la cançó Droga. A veure, diu, si ens emportem una samarreta. Bueno, d'entrada fem sonar aquesta molt bona cançó de Mora i Si tenc gana, vale? Gràcies, Roc, una abraçadota. 5 de setembre, aquest dissabte, us esperem a Sant Feliu de Guíxols. No només es xutarà fort, també es punxarà ben fort i amb molta intensitat. Des de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, sessió d'Héctor Ortega i Sergi Domena al camp de futbol de Sant Feliu de Guíxols, després del torneig de futbol solidari Sergio Ayala. Tota una jornada 100% solidària a la que esteu convidats. Quan acabin els partits, la festa continuarà a peu de camp amb 4 hores de ritme, donant-ho tot com sempre. Evidentment, la vostra presència és indispensable. Futbol, solidaritat i 4 hores de música per no parar. Aquest 5 de setembre, aquest dissabte, Sant Feliu de Guíxols, marca't un bon festival amb Flash FM. Oli. Sí o no?
1: Bones, Flasheros, aquí estic escoltant-vos. Aquí estem a la feina, aquí de socorrista, que no hi ha tanta penya.
0: Bueno.
1: Què anava a dir-vos? Mira, que m'agradaria demanar-vos una cançoneta perquè venen dos dies de festa per mi, sí. Aquesta setmaneta ja em toquen, així que m'agradaria que si em podríeu posar la de, alguna de Bad Bunny, ja sigui Nueva York,
0: sí,
1: algun ritme, ja sabeu, va, adeu, Flasheros.
0: Adeu, maco, alguna que altra del Bad Bunny tenim per aquí, sí.
2: Nueva York!

0: enamorat de tu vida.
1: Dame, doncs.
2: Hola, bona tarda, Sergi. Mira, m'agradaria que em posessis, si pot ser, la cançó del Bachatón de la L, de Lola Índigo. I també, a veure si em podria regalar una camiseta nova de la Flash. Vinga, moltes gràcies, bona tarda a tots.
1: Està ben xula, eh? Ja t'ho dic ara. El Bachatón de la L, ja la bachata, ja està el Bachatón de la pròpia Lola Índigo, que és un pas molt més enllà i que també té fans. Està més que bé. Molt bon tema, que no sona habitualment aquí i que quan ho fa, la veritat és que ens agrada. Portes de les 7 de la tarda, 628-060513. Diuen, hola Sergi, què tal? Somos Marina i Ángeles de Sabadell. Aplaudiment per elles. Hoy nos gustaría pedirte Fire Fire para ti y toda la audiencia del Interactúa. Gracias, Sergi. Delicatessen Tropical House pel Mare. Brutal.

0: la combi també explosiva i brutal que funciona amb aquesta cançó que es diu Choque. Sona a les 7 i 3 minuts, quarta i última hora d'Interactua pel que fa aquesta tarda del dijous, que ens apropa un cop més a un nou cap de setmana, aquest concretament el primer del mes de setembre. Mes de tornada per molts de vosaltres i ens consta també mes d'anada per molts altres, que esperaven poder-se anar de vacances. Aquí en tenim uns quants d'aquests, Estan tocant el dos. Va, podeu continuar contactant-nos, 628-060513, a través d'aquest programa que coneixeu perfectament i que, evidentment, es basa en tots i cadascun dels vostres missatges, les vostres manifestacions constants. Hola.
1: Hola, Flash. Buenas tardes. Somos la Mayra y la Nicole de Lleida y queríamos pedirte la canción de Lejitos, de Jay Wheeler, y entrar en el sorteo de las dos entradas de PortAventura.
0: Ah, sí? Tengo yo entradas para PortAventura, no lo sabía, no. Penso que t'equivoques, no sé exactament amb què, però no és el cas. La cançó sí que la tinc per aquí, això sí.

0: una mica de disco a càrrec de J.C. Reyes.
1: Hola, Sergi. Hola, Fleixeros. Bona tarda. No sé si em podries posar alguna del J.C. Reyes.
0: I tant.
1: I si em podries regalar la samarreta, sisplau, gràcies. Estic treballant repartidor, passant sí. una calor.
0: Ja ho crec.
1: Està bueno. Merci.
0: Darrer home, no es mereixen. Molta gràcies a tu pel teu missatge, ànims. Efectivament, eh? Avui està apretant la calor un cop més, eh? Evidentment, tots aquells que en aquests moments treballen, evidentment, a l'aire lliure, comencen a estar una mica més tranquil·lots, eh? Mentre va callir la tarda, però si no, adéu, senyor. Hola!
2: Bona tarda, Sergi, de Gregòria.
0: Hombre, Gregòria.
2: Avui volia demanar, sisplau, Ayer la vi de Juan Magán.
0: Està molt bé.
2: I a veure si por fi avui me toca la samarreta. Adéu, bona tarda.
0: Adéu, simpàtica. Un petonet ben gran, Gregòria.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Escoltes l'Interactua. El 4 de setembre pots fer dues coses. Dormir. O ballar fins a rebentar a Viladecans. Arriba la festa Flash FM al Parc de la Marina. A 15:45 de la nit, a l'escenari de ciment de la plaça de la Mostra, vine a donar-ho tot amb les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega i Lady Viking. Prepara't per una nit sense parar, amb la millor música, molt de ritme i ganes de festa. Aquest divendres 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme et reclama la festa Flash FM a Viladecans.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
9: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
8: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.
10: Per primera vegada a Andorra, els directes Estrella d'Am 150 arriben a Únic. El 18 de setembre viu en directe a Que te calles, amb una explosiva combinació de rap, rock, rumba, hip-hop i ritmes urbans. Música, energia i un directe que no et deixarà indiferent. Que te calles, el 18 de setembre a Únic. Més informació i entrades a unicandorra.com.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Un altre tanto que s'apunta Quevedo dins del seu nou disc.
1: Hola, Sergi. Sóc el Marcel i m'agradaria que posessis la cançó del Baifo de Quevedo. Moltes gràcies.
0: No es mereixem, Marcel. Va, tornem ben gran, home. Normalment Quevedo ja té la veu greu. Crec que fins i tot en aquesta li hem baixat un parell de tons més, encara. Déu-n'hi-do. 4 minuts per 2 quarts de 8. 628-0-6-0-5-13, el WhatsApp de l'Interactua.
2: Sergi, molt bona tarda, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé, i vos?
2: Mira, avui m'agradaria que em posessis la cançó de Rolé Indigo i Anamena, Petitoa.
0: Petitoa.
2: I li vull dedicar tots els flaxiros i anar aquí. I a veure si tinc sort i toco aquesta samarreta per afegir-la a la meva col·lecció,
0: la col·lecció.
2: Tinc alguna que em va tocar ja fa uns quants anys.
0: S'ha de renovar, això, no?
2: I res més, i moltíssimes gràcies, i molts petonets. Adéu, fins demà.
0: Fins demà, Petitoa, com bé en aquest cas ens diuen al llarg de la cançó Anamena i Lola Índigo.

0: Dani, per què demana?
1: Domènec, bona tarda.
0: Adéu.
1: Salami pan, home.
0: Salami.
1: Posa'm una mica de salami pan.
0: Salami pan, salami pan, salami pan. Bueno, Jamaica, de Ugel. Mira que me l'han demanat de moltes maneres, però així crec que és la primera, eh? Esteu d'un creatiu que espanteu. Fantàstic. Les 7:38 minuts, va. Ja va mirar d'encabir el màxim número de cançons possibles abans d'arribar a les 8.
2: Hola.
0: Hola.
2: Jo sóc Helena.
3: I jo, Miguel.
2: I som dos valencians que estem passant per terres catalanes.
0: Molt bé.
2: I ens agradaria sentir...
3: La cançó d'Osuna.
2: Qualsevol cançó al servís.
0: Molt bé, eh?
2: Una abraçada.
3: I bon fin de setmana.
0: Doncs igualment i bon viatge. Gràcies pel vostre temps. Hem triat una emblemàtica del 2017 by Osuna, efectivament. Se preparó. Se preparó.

0: continua sent de les cançons, si no la cançó més demanada també, i ho provem d'aquesta manera al llarg d'aquesta setmana també.
1: Hola, sóc els 6 Cubans de la Fuliola i voldria que em fiquem una cançó que és la de Dai Dai de Shakira del Mundial.
0: Molt bé.
1: Que ha guanyat Espanya i sí, tenim de celebrar. Bueno, fa molt que ha guanyat ja, però sí, la cançó...
0: Passat moltes coses, ja.
1: I la dedico a tota la meva família. Adéu.
0: Sembla perfecte. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. Ets molt simpàtic, eh? La Fuliola Lleida. Que vagi molt bé i que tinguis molt bona tarda. Dai Dai, de les últimes cançons que sonen aquí, a Flash FM, a través de l'Interactua, com sempre, a la carta. De seguida, amb vosaltres, Miquel González, Tomàs Poal, amb una nova entrega del Flash Urban. Com sempre, una nova cita amb nosaltres a partir de les 4. Agraïments de tot cor, un cop més, no només per haver-nos escoltat, que sabem que hi sou, sinó per anar més enllà, en molts dels casos, demanant i dedicant cançons. Sent partícips directes del Interactua.
2: Hola, Sergi. Soy Sandra y voy en el coche con mi marido y con mi hija. Ya volvemos de las vacaciones.
0: Muy bien, se acabó ya.
2: Nada,
0: ya ahora,
2: me gustaría escuchar por la mañana Café, por la tarde Ron,
0: ¿sí?,
2: para alegrarnos el caminito hasta Barcelona.
0: Perfecto.
2: Y nada, y a ver si tenemos suerte y nos das una camiseta esas chulas que tienes de Flax FM.
0: Habrá de ser la malla, ¿eh?
2: Venga, un beso y feliz tarde.
0: Gracias, igualmente. Buen viaje y bien retrobats.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Enough.
2: Ja podeu trucar i dir el que surti de la polla! Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ah, sí? Ja són les 8.
3: Però què estàs dient?
1: Que són les 8?
3: Com passa de ràpid el temps?
1: Por, ja ha marxat el Domènec.
3: Adéu, Domènec.
1: Adéu. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bon dijous, molt bon vespre. I a l'audiència, sobretot. Què passa, xavales? Com esteu?
1: Quina alegria, un dia més de Flash Urban a la primera setmana de la temporada.
3: Ara, ara.
1: Bueno, va, atenció, perquè avui tenim molta gana.
3: Sí.
1: Avui estem molt gastronòmics i encara fa molta calor, i és per això que avui volem saber quin és el millor gelat de la història.
3: Toma, Jeroma. I escolta, m'agrada molt el tema de la història, saps per què? Mm. Perquè hi haurà molt senyor dels 80 que dirà, pues mira, ara no es fabrica, però a la seva època es feia no sé què.
1: Vale.
3: I això està guapo.
1: Molt bé.
3: Joder, quina gana de gelat!
1: Hi ha diferents gelats. Hi ha els gelats d'alguna marca, com per exemple el Fricopié, el Calipo, el Corneto, o també hi ha els gelats típics de, a mi m'agrada el gelat de cucurutxo només de nata, o exacte, només de xocolata, vale?
3: El gelat de bola, si t'agrada amb cucurutxo, o també amb terrina. Jo sóc més de team terrina que de cucurutxo, eh?
1: Així t'estalvies les calories de la galeta.
3: Sí, i després et taques els dits i tal, cuidao.
1: Ah, clar, també, cuidao, a sobre.
3: És
1: molt
3: que és una guarrada, home.
1: Ups. Doncs vinga, ja pots començar a trucar i votar pel millor gelat de la història.
4: 93 545 68 68.
1: Avisem, avui passarem molta gana al programa.
3: Molta gana. I recordar-vos, evidentment, que farem el recompte i al final del programa traurem el nostre gelat guanyador. Així que si vols que el teu gelat guanyi, ens ho dius.
1: Ah, sí?
3: Clar. Jo vull més cervesa.
1: Per cert, avui també fem bromes telefòniques.
3: Ah, sí?
1: Sí, sí.
3: Va, recordar-vos.
1: Sí, si vols demanar la teva broma, envia'ns un WhatsApp ara mateix.
3: Va, ja sabeu, el nostre WhatsApp és el 699-69-69-69 i ens dones els detalls, el nom de la persona, el seu número i, sobretot, la història sobre la qual vols que fem la broma telefònica i, de la millor manera, nosaltres l'efectuarem.
1: Doncs vinga, va.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: És el WhatsApp perquè demanis la teva broma telefònica.
3: Vámonos.
1: Vols que comencem?
3: Vaig calent!
1: Yes!
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Es diu Tal to You i ella es diu Anoter.
1: Anoter.
0: Sí, sí.
1: No us equivoqueu, eh? És Anoter.
2: Sí, no
1: t'equivoques. Imagines que algú digués Antor o algo així? No! Imagines?
2: Què ha passat aquí?
1: Una Coca-Cola.
2: Ah, sí?
1: Una estrella. Toca'ns ara.
3: 93-545-68-68.
0: Aquest és el telèfon perquè avui parlem de gelats.
1: Sí, concretament de quin és el millor gelat de la història. Així que truca'ns i vota ara mateix pel teu gelat. Què és això?
0: Com era helado de pistacho.
1: Mare meva, però que cursilada és això?
0: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Hola.
1: Oli.
0: Com et dius?
4: Em dic Etna.
0: Etna.
1: Etna.
0: Etna, molt bé, molt ètnic el teu nom. Etna, des d'on ens truques?
4: Des de les dies que me'n vaig cap a casa.
0: Se'n va cap a casa.
1: A on vius, Etna, exactament? A quin poble o ciutat?
0: Perf.
4: A Sant Martí de Llémena.
0: A Sant Martí de Llémena.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Perf. Escolta, Etna, quin és el teu gelat preferit, tia?
4: El doble chocolate de frigo.
0: Dios!
1: Doble chocolate? No tenia suficient amunt? Volies doble, Etna? Per favor.
4: Sí.
0: Doble chocolate de frigo. I quants te n'has menjat aquest estiu?
4: Molts.
0: Molts. Quan anaves a la piscina i a la platja, no, Etna?
4: A la platja no, a la piscina sí.
0: Ah, a la piscina.
1: És que a la platja molt fa bé. Més mandra amb la sorra i tal, pot ser delicat el tema del gelat, eh?
0: És molt cert, bé, Etna. És una gran de l'Etna, eh?
1: Sí, sí, no, la veritat és que sí.
0: Molt bé. Etna, molta gràcia, guapa, que vagi bé.
4: Molt bé.
0: Ens fas
4: jo
0: un...
4: sempre escolto.
0: Ai, que mona.
4: Oh.
0: Ens fas un petó, Etna?
1: Un besito.
0: Oh!
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Que mona la Etna.
1: Prou bé, eh?
0: Hola.
5: Hola, bona tarda.
0: Tu com et dius?
5: Isaac.
0: Isaac, des d'on ens truques, tio?
1: Què tal, Macarra?
5: Des de Castelldefels.
0: A veure, quin és el teu gelat preferit?
5: El d'orxata.
0: Orxata?
1: El d'orxata, sí. Però d'alguna marca concreta o quan vas a gelateries demanes el d'orxata?
5: No, no. Saps les típiques... neveres de la Gijonenca.
1: Sí, ah. Vale.
5: Pues aquell, el del polo, està boníssim.
0: Dios.
1: Ah, és que és un polo, és format gel, no?, més aviat.
5: Sí, sí, està...
1: Estan bons.
0: Està bo, el gelat d'orxata, de la Gijonenca. Però quants anys tens, per favor, sembles un avi.
1: És un senyor gran.
5: 14.
0: Tens 14 anys, molt 14 bé.
1: Anys. Bueno.
0: Perfecte, doncs apuntem gelat d'orxata. Un punt per gelat d'orxata.
1: Un xico clàssico. Molt. Jo dubto que guanya el gelat d'orxata, però bueno, el votarem igual.
5: Jo també ho dubto, la veritat.
0: La veritat és que jo crec que serà l'únic vot.
5: Bueno. Jo crec que també, perquè és un vot molt peculiar.
0: Escolta, quan comences al col·le, Isaac?
5: Espero que mai. Però...
0: A veure, noi.
1: Però Isaac, t'has de formar.
5: Bueno, a veure, jo tinc un cosí... que es va formar al carrer trepitxeant. O sigui,
1: eh? I ara què tal li va?
0: I de què treballa el teu cosí?
5: Doncs pues no ho sé, crec que és un camarero que va al xiringuito quan vol, bàsicament.
1: A veure, clar, és que jo no vull menysprear la feina de cambrer,
0: no,
1: de xiringuito,
0: faltaria.
1: Al revés. Són persones que fan molt feliç a molta gent, però el que et vull dir és, joder... Si s'hagués format, potser hagués tingut un altre tipus de ventall. A més, dius que tampoc li fa molta il·lusió anar a treballar, no?
0: I va quan vol, a treballar.
1: Clar, és que això és que no li fa molta il·lusió.
0: Isaac, no segueixis els passos del teu cosí, sisplau. Vale?
5: No, no.
1: Quan treballis, fes-ho perquè gaudeixes, no perquè has de treballar.
5: Vosaltres treballeu perquè gaudeixes?
1: Pues sí.
5: Perquè gaudiu?
0: Bueno, jo amb el Tomàs m'ho passo bé.
1: Sí, la veritat és que sí. Si ens toqués una altra cosa, no aniríem aquí mai.
5: Sí. A veure, és veritat que la vostra feina està molt guapa, eh?
0: Bueno, això és el que escoltes.
1: I tu saps el que... Cobrem molta pasta, més o sigui.
0: Una barbaritat de pasta, cobrem aquí.
1: Sí.
5: De l'1 al 10, més o menys.
1: Un 9,6.
0: I ja ho diria com a 7 i tot,
1: Sí, sí. Sent el 10 Elon Musk, nosaltres un 9,7.
0: Sí, sí.
5: Bueno. I l'Elon Musk per tu és pobre, no?
1: No,
0: ell és més ric que nosaltres, però nosaltres no li tenim cap enveja.
1: Estem allà, veritat, ja, sortim a la Forbes.
0: Sí, sí.
5: Bueno.
0: Heavy. Bueno, Isaac, moltes gràcies, maco. Que vagi bé el col·le.
1: Adéu, urxatero.
0: Vinga.
2: No ha dit al final quin dia comença el col, eh?
1: Jo crec que és nini, eh? Igual que el seu cosí. Seguint sí, les passes.
2: Amb 14 anys?
1: Bueno,
2: fa por.
1: Així està el niño.
3: 93 545 68 68.
2: Avui estem preguntant quin és el millor gelat de la història. De moment tenim el doble chocolate de frigo i la horchata de la Gijonenca.
1: Sí, jo he de dir que la horchata, o sigui, la horchata està boníssima, però el gelat d'horchata és bastant tiesini, eh?
2: No l'he provat mai, no puc opinar.
1: Al Mercadona fan uns molt barats i molt bons, eh?
2: Dios, de l'Hacendado!
1: Formato polo.
2: ¿Qué?
1: Sí, sí.
2: Fa.
1: Como oyes, hijo.
2: Fa.
3: Fa.
2: Vinga, va, vota ara per al teu gelat preferit, va.
3: 93 545 68 68.
2: Si jo haig de fer apostes, crec que guanyarà el gelat de xocolata. Tot i que a mi no m'agrada.
1: El de xocolata estàndard.
2: Sí.
1: O sigui, el de bola. El de bola. Exacte. De cucurutxo de xocolata.
2: És com el més clàssic de tots, no?
1: Sí.
2: O vainilla, o alguna cosa així, saps?
1: Sí, però...
2: Tot i que a mi no m'agraden, eh?
1: Ojo l'almendrado, eh? Almendrado és típic que li agrada a tothom.
2: Cuidao.
1: No conec ningú que digui, ai, no, almendrado no me gusta.
2: Això és veritat. Hola!
6: Hola, què tal? Hola.
2: Com et dius?
6: Robert,
2: des d'on ens truques?
6: Des de Camí a Palamós.
2: Molt bé.
1: Camí a Palamós. I per tu, Espatec, quin és el millor gelat del món?
6: Doncs pues mira, hi ha un gelat que és aquesta màquina que te'l deixa aquí així arrodonit d'un lloc de Mataró que es diu La Granja Caral.
2: Però això és publicitat o com va la cosa?
6: No, que va, que va. És el millor gelat que he pres mai.
2: La Granja Caral.
6: I de cafè...
1: Però és de màquina...
6: O de xocolata i vanilla.
1: Però quan dius de màquina, què és? D'aquests que és com un tirador de cervesa, però amb gelat? Saps o no?
6: Àngela Maria, aquest mateix.
1: Ah, vale.
2: Ah.
1: Que surt com un cagarro al gelat quan fas això.
2: Dios.
6: Bueno, una micona, però si el mires d'una altra manera no ho sembla.
2: Ja, ja.
1: Ui, per favor, que cunyau. El tio diu, si mires una cambrera no ho sembla. Mare meva.
6: No, d'una altra manera.
2: D'una altra manera. Ah. Jo havia entès d'una altra manera, però bueno, aquí el malalt ets tu, Tomàs.
1: Culpa mia, disculpa, chicos.
2: Hòstia, el gelat aquest té molt bona pinta, eh?
1: Ah, sí?
2: Dios.
6: L'heu de provar.
2: Molt
6: bé. L'heu de provar.
2: Molt bé.
1: Home, Déu-n'hi-do, sí, fa pinta guapa. Sí, sí.
2: Perf. Molt bé, doncs no, moltes gràcies, tio.
6: Espera, que estic amb la meva dona, et vull fer un comentari.
1: Ah, per favor.
7: Jo discrepo...

0: amb el sucre cremat. I llavors et fan amb el sucre cremat per sucre.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do.
0: És un espectacle, l'heu de provar.
1: Molt bé, dona, doncs ho tindrem en compte.
2: I anirem aquest fin de, o no, però hi anirem.
1: Gràcies, dona, que vagi bé.
2: Adéu, parella.
3: Vinga, bonicos.
1: Adéu.
4: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.
5: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a

0: Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
1: A Flaix FM tenim el poder del ritme. Flaix! El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flaix FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flaix FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flaix FM, la que mana. Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flaix Urban.

0: Com molt bé diu Manuel Turizo, per un pendejo no se llora i si es plora que nunca s'entere. Que sí. No s'ho mereix, vale?
1: És que t'ho imagina't haver de plorar perquè una persona se la sues.
0: Anda ja!
1: És que no ploris, bro.
0: Anda ja!
1: Ves allà a follar, ves a passar-t'ho bé. És clar, veritat, no?
0: Una persona que a sobre t'ha fet mal. Has de plorar per aquesta persona que t'ha fet mal?
1: Clar.
0: Anda, pues fa i ja està.
1: Fa absolut, eh?
0: Però fa...
1: Saps el millor que et deixi algú?
0: Què?
1: Que no ho has de fer tu.
0: Ah, això també és veritat.
1: És veritat, no?
0: Heavy.
1: Realment perquè tampoc t'estima i tu el deixaries sapiguen que no t'estima. Però tranquil, que ja ho ha fet ell, ja està.
0: I si ho has de fer, ho fas, eh?
1: Ho fa, fas!
0: Ho què?
1: Ho fas!
0: Un dia parlarem sobre els ex.
1: Ah, pensava que anaves a dir sobre els fas. Me molaria, eh?
0: Però ara el que parlarem serà amb la Júlia de Viladecavalls.
1: Dios.
0: Hola, Júlia!
2: Hola.
0: Júlia, tu no has tingut mai nòvio, no, tia?
2: No.
0: Pues no em busquis, que no val la pena.
1: Ara, ara.
0: O en vols?
2: Què?
0: O vols un nòvio?
2: No.
0: Ah, vale, pues no em busquis, que no val la pena. Vale, Júlia?
2: Vale.
0: Que no, coses que passa quan tens nòvio, gastes molta pasta.
1: Exacte, sí.
0: Molta pasta. És veritat?
1: Jo la meva època solter estalviava molt, eh? Mare
0: I ara
1: meva.
0: No!
1: I ara no!
0: I ara no estalvia res! Res de res! Bueno, avui parlem de gelats. Júlia, quin és el teu gelat preferit?
2: El meu gelat preferit és el de Kinder Bueno.
0: Dios!
1: Hòstia, el de Kinder Bueno.
0: Que rico!
1: I és bastant nou, no, el gelat de Kinder Bueno? Vull dir que no és un històric com el Dràcula o el Maximón. Va aparèixer fa 5 o 6 anys, jo crec.
0: Aquest estiu em vaig menjar un gelat de Kinder Bueno.
1: I què tal?
0: Pagat per Alex Mata.
1: Hòstia, llavors estava millor encara.
0: I estava molt bo.
1: Clar, quan és gratis, te sabe bien hasta un hielo.
0: Molt bé, Júlia, i quants gelats de Kinder Bueno t'has menjat aquest estiu?
2: Aquest estiu uns 3, més o menys. Ara m'acabo de menjar un.
0: Dios!
1: Mare meva, però relaxa't, no, amb tant de gelat. Mare meva, et donarà un atac.
0: L'has pagat tu?
2: No, la meva mare.
0: Ah, vale. O sigui, l'Àlex Mata, també.
1: I la teva mata, què s'ha demanat?
2: La meva mare, res.
1: Ah, no? Ni una cervesa ni res.
0: Passa la mare, passa la mare.
2: No.
0: Passa la teva mare, Júlia.
2: Vale, sí, sí.
1: Mamà?
2: Mamà?
0: Mamà?
3: Hola.
0: Mamà?
3: Hola.
0: Quant t'ha costat el gelat de Kinder Bueno? A veure.
3: Bueno, mira, és una horxateria, gelateria que hi ha a Terrassa. I ens ha costat, no arribava a 3 euros.
0: Bé, bé.
1: Com que bé?
3: Sí.
1: No, com que bé? No,
0: són 3 euros, xil.
1: Miquel, que són 3 pavos, eh?
0: Era molt gran el gelat?
3: No. Era la mida petita.
1: Nois, podem no normalitzar gelats a 3 euros? No, us ho dic en sèrio.
0: Ho trobes car?
3: És veritat.
1: És preu de xiringuito, no? 3 euros? Clar, a la ciutat o tal, o sigui, quan estàs indoor, quan no és xiringuito, ha de ser més barat.
0: No és per defensar el gelat, però era fet artesanal, no suposo, mama?
3: Sí.
0: Era artesanal.
1: Ah, vale, no era industrial de Kinder.
3: No,
0: era artesanal.
3: No.
1: Llavors...
3: Era una tarrina.
0: Una tarrina artesanal.
1: Nois, em disculpo, em relaxaré i em prendré una Coca-Cola perquè m'he passat, vale? Era broma.
0: Bueno, i mama, tu no t'has agafat cap?
3: No.
0: La mama no s'ha agafat cap gelat.
1: Home, val 3 pavos, normal, no li arriba per l'altre. Amb aquests preus desorbitats.
0: Bueno, guapos.
3: Hem menjat molts gelats aquest estiu.
0: Ah, sí? Ah. Està molt bé menjar gelat. Gràcies, guapes, un petó a Vila de Cavalls.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
4: 93 545 68 68.
0: Avui preguntem quin és el millor gelat de la història.
1: Molt bé, si és de tarrina és veritat que 3 euros no és car. Però és que m'he imaginat el de Kinder Bueno industrial i dic, a veure, 3 pavos és de xiringo.
0: Però bueno, segurament que...
1: Cuidao.
0: Hola.
1: Cuidao, que te reviento.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Vale. Elena.
0: Elena, des d'on ens truques?
1: Dios.
5: Des de Barcelona.
1: Ah, sí?
0: Elena, quin és el millor gelat?
5: El mango de xocolata negra.
0: Dios!
1: Ah, sí? T'agrada el de xocolata negra?
5: Sí.
1: No és massa intens per tu? Jo pensava que els nens era de xocolata blanca o amb llet.
5: No. És més saludable, el de xocolata negra.
0: Xocolata negra, negra intensa, eh?
5: Què?
0: Xocolata negra, negra intensa.
5: Sí.
1: Molt bé. Dark chocolate.
0: Molt bé. Pues apuntem això, Elena. Molta gràcia, guapa.
5: Arre.
0: Adéu.
1: Vinga, chao.
0: Adéu. El divendres 4 de setembre, o sigui demà,
1: hòstia,
0: pots fer dues coses.
1: Vale.
0: Dormir o,
1: una o
0: ballar fins a rebentar a Viladecans.
1: Bé, bon plan.
0: Com vulguis.
1: Prefereixo anar a Viladecans. Sí.
0: Arriba la festa Flash FM al Bar de la Marina, un quart d'onze de la nit a l'escenari del Ciment, a la plaça de la Mostra. Vine a donar-ho tot amb les sessions del Sergi Domènech, l'Héctor Ortega i Lady Viking.
1: Ojo, la cabra, Lady Viking.
0: Prepara't per una nit sense, sense parar de ballar, amb la millor música, molt de rima i molta festa.
1: Ok.
0: Demà, 4 de setembre, no facis plans. El poder del ritme reclama Flash FM Viladecans.
1: Allà hi serem, donant-ho tot.
6: Ens agradaria disculpar-nos.
7: Absolutament res. Flash Urban.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
3: Deu ser una guarra que flipes.
4: I ojo de loca, no sé què toca.
2: Ara! Grita-lo, reina!
3: Ara li ha fet gràcia.
2: Vam dir-li,
3: està boja. Està boja, de veritat.
4: I quin fill de puta, maricón.
1: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Vols rajos de sol? Henry Méndez, José de Rico i el remix de Juan Magán.
1: Bon remix, eh?
0: Sí, sí.
1: Molt bon remix.
0: Les 8 i 32 minuts, avui estem preguntant quin és el millor gelat de la història. Pots votar ara mateix.
2: 93 545 68 68.
0: Tens el telèfon lliure. Vinga, va, dona-li canya.
1: I de moment no s'ha repetit cap gelat, o sigui que totes les opcions són noves.
0: Molta varietat de gelats.
1: Sí.
0: Hola.
3: Oli.
0: Hola, com et dius?
4: Oli.
3: Laia.
0: Laia, des d'on ens truques, Cari?
3: De Barna.
0: De Barna.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Escolta, quin és el teu gelat preferit, Laia?
3: Ja no el fan. Bueno, el pots trobar, però te dona Lanzarote, el Mini Milk.
0: Mini Milk.
1: El Mini Milk era la cabra.
0: Que era en palito. En pal.
3: Sí, 50 putos cèntims, xaval. Hòstia. 50 cèntims.
0: És veritat, era baratíssim, el Mini Milk.
1: Sí. Era una vaqueta, no? El logo era una vaca petita, oi que sí?
3: Sí, sí, sí, tenies de llet o de xocolata.
0: La cabra.
1: El de llet era el millor, no? Estem d'acord.
3: El top one.
1: Vale.
0: Jo sempre em demanava el de llet, sí.
3: Era el millor.
0: Era el millor.
1: Ara entenc tot.
0: Per favor. Ah! Molt bé, i quants te n'has acabat menjant a la teva vida, de Mini Milks?
3: Uà, no sé, ara mateix. 100? No sé dir-te quants, però massa.
0: Més de 100?
3: Però no, mai me'n quedaria tipa.
0: Dios, la Laia, sempre vol milk.
1: Què penseu del tamany del Mini Milk? És normatiu o és petit o...?
3: A veure, si estem parlant de gelats o no?
0: Estem parlant de gelats, Laia. Que marrana que ets, tia, la veritat.
1: No pensava, Laia.
0: La veritat, Laia.
3: No sé,
0: si amb
3: vosaltres no saps mai per on sortim.
1: Bueno, jo crec que sí que sabem per on sortim.
0: Bueno, guapa, gràcies, petita, preciosa.
3: A vosaltres, ho
0: passo, nens. Adéu. Molt bé. El Mini Milk.
1: Molt bé, el Mini Milk, eh?
0: Molt bé. La cabra.
1: La cabra.
0: No hi ha Mini Milk, ja?
1: A Lanzarote, diu la tia.
0: A Lanzarote.
1: Sí que és friqui del Mini Milk, eh?
0: Heavy. Hola.
5: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
5: Ra.
0: Què?
1: Ra, ha dit.
5: Hola.
0: Com et dius?
5: Noa.
0: Des d'on es truques?
5: Ara des de la carretera que estic anant cap a mi casa.
0: A te casa, molt bé, Noa.
1: I on vius, Noa? A quin poble o quina ciutat?
5: A Sant Sadurní d'Anoia.
0: Perf.
1: I quin gelat menges a Sant Sadurní d'Anoia, dius?
5: El de Fastuc.
0: Fastuc?
1: Hòstia.
0: El pistatxo sí. Un Fastuc.
1: Però pistatxo, clar, el de gelateria bona, no? Suposem?
5: Sí, a la Gijonenca.
0: Molt bé.
1: Molt bé, la Gijonenca.
0: Doncs mica, el de Fastuc. T'haig de dir que el de Fastuc a mi...
1: Ja, o sigui, per mi ha de ser molt bo perquè m'agradi.
0: Sí.
1: Si és així industrial, ja no m'acaba.
0: Me cansa molt.
5: Sí, a mi igual. O sigui, si és d'aquests industrials raros, no m'agrada. No.
1: Ha de saber com a Fastuc literal. A pistatxo.
5: Sí, sí.
0: A pistatxo, de veritat.
1: Exacte. I si li poses sal, cuidao, que està molt més bo.
0: Mm-hmm. Sí. Perf, doncs posem Fastuc. Gràcies, guapa. Adéu,
1: adéu, tia.
5: Adéu.
0: Molt bé, doncs tenim molts gelats i encara en volem més.
1: És que podem obrir ja una gelateria amb tot el repertori de gelato, eh?
0: Heavy.
1: Hombre.
0: Heavy.
2: 93 545 68 68.
0: També volem fer bromes telefòniques. Envia un WhatsApp i demana una broma telefònica, va.
1: Vinga, va, ja saps quin és el nostre número. 699 69 69 69.
0: Hola, bona tarda. Epa. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Giselle.
1: Hola, Giselle.
0: Des d'on ens truques?
6: De Llavaneres.
0: Molt bé. Quin és el teu gelat preferit?
6: El de cafè.
0: Però quants anys tens?
1: Uau, però déu-n'hi-do, sembla un pureta.
6: De la Gijonenca.
0: De la Gijonenca.
1: Sí, la Gijonenca avui es forrarà amb nosaltres,
0: es triomfarà, avui.
1: Jo espero un tiquet daurat que ens permeti menjar gelat gratis de la Gijonenca, perquè si no, vaya publi.
0: Jo pensava, Giselle...
6: Tinc 8 anys.
0: Tens 8 anys, clar. No sé si tu saps que el gelat de cafè porta cafeïna, sí o no? No ho sé.
1: Jo diria...
6: Molt poc.
0: Molt poc.
1: Ah,
0: la Giselle està informada, la senyora.
1: Ho investiga. Sobretot els seus pares, jo crec, perquè si no podia dormir, la Giselle, clar.
0: Clar. I quants n'has menjat aquest estiu, de gelat de cafè?
6: Buah, un monton.
0: Un monton, eh?
1: Sí. Home, és bo, eh? De gust és molt bo. De gust és molt bo, és veritat, el de cafè.
6: Sí.
0: Perfecte. Molt bé, doncs apunta. Per tant, tu seràs una cafetera quan siguis gran, eh? T'encantarà el cafè, Giselle.
6: Segur.
1: Molt bé.
0: Adéu, guapa.
1: Vamos, hòstia, cafeïna. Adéu.
0: Adéu.
6: Adéu.
0: Hola, bona tarda.
7: Hola.
0: Hola, qui ets?
7: Soc el Jan.
0: El Jan.
1: És un bon Jan.
0: Des d'on ens truca, Jan?
7: Et truco
4: Des de Mollà, venint cap a casa meva, a Castellterçol.
1: Perf. Ens encanta Mollà, nosaltres, sempre. És un molt bon lloc.
0: I escolta, Jan, quin és el teu gelat preferit?
4: El meu gelat preferit és el Twister.
0: El Twister?
1: El Twister, sí, que és de maduixa i taronja, no? O mango, o alguna cosa així.
4: Sí.
0: Perf.
1: Bastant normalito el Twister, he de dir, eh?
4: Sí.
0: Ah, bueno. Perf, vos l'apuntem. Gràcies, Jan. Bon viatge.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu.
4: Adéu.
0: Adéu, Jan. Que gran des dels nens, eh? Avui és un programa per nens.
1: Realment, clar, és que el gelat és molt de la infància.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí.
1: De la infància.
2: 93 545 68 68.
0: Aquest és el telèfon perquè votis per el millor gelat de la història. El bo que de moment no s'ha repetit cap.
1: De moment saps? No tenim cap gelat repetit, això és molt bo, però recordeu que al final del programa farem recompte, així que seria important repetir gelat, perquè si no, no trobem el guanyador.
0: Clar, és que ens falten més gelats.
1: Repetistau.
0: Com t'agraden els gelats, eh?
1: Home, sempre.
0: Dios. Hola. Hola, qui ets?
1: Ah.
8: Hola. La Leire.
0: Leire, des d'on ens trucàs?
8: Des d'Igualada.
0: Leire.
8: Sí.
0: Quin és el millor gelat del món?
8: El Oreo.
0: El d'Oreo?
1: El d'Oreo, però quin? Sí. El de pal o el que és una galeta gegant? Que hi ha dos.
8: Tots.
1: Ah, tots.
0: Tots els Oreo, eh?
1: És Leire. Igual, eh?
8: Sí.
0: Saps quina cançó, com es diu aquesta cançó, Leire?
8: No.
1: No saps com es diu?
0: Quants anys tens? Quants anys tens, Leire?
8: 10.
0: Tens 10 anys.
1: Clar, normal que no ho sàpiga. Clar.
0: Aquesta cançó és l'any 2000 i es diu Com tu, aquesta cançó.
8: Com tu?
0: Sí, escolta, ja ho veuràs. Mira què diu. Ho has sentit?
8: Sí, ara sí que em sona.
1: Ah, de sobte sí que et sona, quan diu el teu nom. Pues sí, es diu Com tu, xavala.
8: Me la canten sempre.
0: Te la canten sempre?
1: Nosaltres, segurament. Sí. Leire!
0: El teu pare, no?
8: Tots.
0: Molt bé. Quan comença el col·le, Leire? És que abans no ens ho han dit.
1: No.
8: El dimarts.
0: El dimarts que ve?
1: Dimarts, però què teniu festiu el dilluns?
8: Sí.
1: Com sí? Que sí? Ho ha dit com que se l'ha pegat.
0: Ah, no, però hi ha vaga, no, dilluns?
1: Ah, sí?
8: Sí.
0: És que el dilluns estan de vaga, els profes.
1: A veure, porten 6 mesos de vacances, no?
0: Bueno, però volen coses.
1: Volen coses?
0: Sí.
1: Bueno, però hi ha de donar.
0: Molt bé, Leire. Per tant, dimarts, quin curs faràs?
8: Cinquè.
0: Cinquè, cabrón.
1: Cinquè de primària. És un curs del que tu i jo segurament ja ens en recordàvem de com érem a cinquè de primària. Jo me'n recordo de tot, eh?
0: Jo també m'entenc coses.
1: De les liades i tal, sí, sí.
0: Bueno, Leire, pues que vagi molt bé cinquè de primària, vale? Sí.
1: Molta sort.
8: Vale.
0: Adéu, guapa.
1: Adiós.
8: Adéu.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Bunny.
1: En Bugs Bunny, molt bé.
0: Un minut passa de 8:45.
1: Molt bé.
0: De seguida continuem parlant de gelats, que és un tema que us està agradant. Abans, però, parem les màquines perquè tenim entre mans una broma telefònica.
1: Una broma telefònica i és la primera broma de la temporada que fem.
2: Com va?
1: A un avi.
0: A un avi!
1: Ens encanten les bromes als avis perquè sempre cola, cola, Coca-Cola.
0: Sí, a veure, si voleu demanar bromes telefòniques, preferiblement nosaltres preferim un avi o una mami o un papi.
1: Sí, una persona d'edat avançada.
0: Clar, primer de tot perquè agafen els telèfons fixos. I segon perquè s'ho creuen tot. Sí. Vull dir, i no passa res. Vale?
1: 100%.
0: A qui anem a trucar?
1: Doncs anem a trucar al senyor Ramon de Clara. I la seva neta Noa ens diu així. Hola, chicos, me gustaría hacerle una broma a mi abuelo, ya que nos ha desinstalado el Netflix sin avisar. Se llama Ramón, vive en San José Obrero, un barrio de Reus, y podéis decirle, por ejemplo, que tiene que pagar una cantidad de dinero por haberse dado de baja antes de fecha o algo así por el estilo. Él es muy castellano, por lo que si le insistís en catalán, se picará muy fácil.
0: ¡Dios!
1: Yo me llamo Noa y soy su nieta, y le quiero muchísimo.
0: Vale.
1: Y si queréis asustarle más, decidle que le embargarán el coche nuevo.
0: ¡Por favor!
1: No, es que aquest avi li donarà un patatum.
0: Arroba Hospital de Reus.
1: Si us plau, eh?
0: Prepareu-vos.
1: Serveis mèdics, però ja.
0: Va, anem a trucar a aquest home, va, vinga.

0: Amb el passapalabra.
1: Dios!
2: Ens ha penjat.
0: És un avi avançat, eh? Anem a trucar un altre cop. És un avi modern.
1: Clar, tu creus que un avi té un iPhone?
0: Sí, perquè és això que et regalen amb la companyia i els fills per fer-se la vida més fàcil. Diuen, sí, sí, cógelo, cógelo, saps? Com que...
1: Ah, vale, vale.
0: No crec
1: vale.
0: que tingui un d'aquests de números grans, no? Bueno, potser sí.
1: S'ha equivocat obrint el telèfon.
0: La típica. Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Ramon de Clara. Hola, bones. Ramon, li truquem del servei tècnic de Netflix? És important, si us plau. Hola, Ramon.
1: Bueno, aquest home crec que...
0: Jo tornaria a trucar una última.
1: Sí.
0: Perquè ara o s'ha fet el tieso o algo... Bueno, esperem que no li hagi passat res.
1: Potser ha vingut com un patatús al programa.
0: Home, no, per favor, que està escoltant la seva família, Miquel. Déu-n'hi-do.
1: Ara en directe.
0: Pots dir això, home.
1: Pobre home.
0: Però que té la neta i tot, allà la noa, pobra.
1: Bueno, a veure ara...

0: Hola, Ramon, és vostè? Ramon, és vostè, si us plau, em pot contestar? Hola, bones. Vale, a l'agafar la trucada, entenem que està escoltant, vale? És per fer-li una informació respecte al servei de Netflix que vostè ha desinstal·lat fa relativament poc. Així que, si us plau, si contesta seria més fàcil. Si no, seguiré informant-li i constarà com que vostè ha escoltat i que, per tant, doncs, accedeix a tot el que li estarem comentant. D'acord? Si no diu res, entenem que sí, que està a favor del que direm. Bé, Ramon, doncs escolta, ens hem informat últimament de que s'ha desinstal·lat el nostre servei. Vostè no sé si ho sabia, però tenia un contracte que hauria d'haver sabut que hi havia i llavors haurà de pagar una suma de calés important. Jo és per això que m'agradaria parlar-ho perquè, si us plau, ho poguéssim entendre i concretar dates. Si no contesta, és el que li dic, que ho haurà de pagar igualment. Ramon, si us plau, em pot contestar? Senyor Ramon, si us plau, em pot contestar? Vale, doncs res, doncs no passa res. La multa li arribarà d'aquí poc. Merci per agafar la trucada, d'aquesta forma ja queda constatat. I res, esperem que vagi bé i merci pels serveis. De tota manera, li calculo la suma, són exactament 958 euros el que haurà de pagar, d'acord? Així que res, merci pels nostres serveis i res, que vagi molt bé.
1: El Ramon no sabem si ha escoltat alguna cosa o no, saps?
0: Acaba d'arribar un missatge de la seva neta que diu la cobertura. Llavors, no sé si el senyor Ramon estava parlant dient no, i nosaltres aquí dient-li que li caurà la del pop.
1: No sabem si la cobertura del Ramon era bona.
0: Clar, no sabem on... Bueno, viu a Reus, però bueno, hi ha d'haver cobertura, no?
2: Home, de sobres.
0: Que... Sí, no sé.
1: Bueno, si cas, podem provar-ho d'aquí una estona, a veure si el senyor Ramon ens agafa el telèfon.
0: D'aquí una estona ho provarem, sí, sens dubte.
1: Ara, però, podem continuar agafant trucades. Vinga.
0: Vamos.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
1: Quin és el millor gelat de la història? Vinga.
0: Pom, pom, pom, pom.
1: Hola.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
4: Em dic Valèria.
1: Valèria, des d'on es truques?
4: Des del cotxe.
1: Molt bé, del cotxe. A veure, quin és el millor gelat, Valèria?
4: El millor gelat del món és l'Oreo.
1: Oreo! Dos vots per l'Oreo!
0: Ojo, ojo, piojo.
1: Va guanyar l'Oreo. Molt bé. Quants gelats Oreo t'has menjat aquest estiu?
4: Molts.
0: Moltíssims. Home, és que l'Oreo... Cuidao, eh? A mi m'agrada més els productes que tenen gust d'Oreo que la pròpia Oreo.
1: Ah, sí?
0: Fixa't, m'agrada molt més un batut d'Oreo o un gelat d'Oreo, però l'Oreo com tal tampoc sóc molt fan.
1: Ah.
0: He de dir.
1: T'agraden les galetes Oreo, Valeria?
4: M'agrada tot el que està fet amb Oreo.
1: Tot està fet amb Oreo, molt bé.
0: Sí, sí.
1: La cabra. Bueno. Jo quan menjo una galeta d'Oreo, les trec, o sigui, les obro,
0: i em
1: menjo el del mig i després em menjo la galeta.
0: Com tu menges el del mig? Què fas exactament?
1: Ho llepo una mica i mossego.
0: Llepes el blanc i després...
1: Sí.
0: Vale.
1: I tu també, Valeria?
4: Jo primer sempre després el de
1: mig. Com?
4: Primer la galeta i després el de mig.
0: Ah, comença per la part negra i després lo blanc. Vale.
1: Perf, molt bé. Gràcies, guapa, que vagi bé.
0: Adéu, Valeria.
1: Adéu. Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Leila.
1: Melissa.
5: Leila.
1: Leila.
0: Però quants noms...
5: Mireia.
1: Mireia, noia, per favor.
0: Quants noms tens, per favor?
1: Mireia, des d'on es
5: trucas? Molts.
0: Us ajuda.
5: Des de Granollers.
1: Molt bé, a veure, aquí, el teu gelat.
5: El meu gelat és el Twister.
1: Twister.
0: Hòstia, doble vot per Twister, eh?
1: Mm-hmm. Ah, sí?
5: Sí, sí, sí.
1: Ah, pues sí.
0: Bueno, pues va amb dos vots al Twister, un gelat que és de format polo, de fruites, sí, sí.
5: Sí.
1: Molt bé, pues bon Twister que t'has menjat, eh?
0: Twister.
1: Vale, Mireia. Sí,
0: has jugat, Mireia, al Twister menjant-te un Twister?
1: Dios!
0: Això és el doblet, eh?
5: Ostres, doncs no, mai.
1: Seria una bomba, eh?
0: És un molt bon plan d'estiu.
5: Sí, sí.
1: Gràcies, guapa, que vagi bé per Granollers.
5: Gràcies.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
3: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el...

0: de Mike and Bam Bam a través del Flash Urban. Arribem a les 9 en punt del vespre. Els nens ja han participat i ja no poden participar.
1: No, no, no!
0: No és cosa nostra. Si fos per nosaltres, bueno...
1: Podrien estar fins la una.
0: Perquè a nosaltres ens agrada els nens i parlar amb els nens.
1: Exacte.
0: Però no ens deixa.
1: No.
0: I és hora de dormir.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
1: Va!
2: És hora de dormir.
1: Sí.
2: Tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir.
1: Home.
2: No et facis la dormit.
1: Ah, no?
2: Saben que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer nonon. És
0: els nens i les nenes que els agrada el Flash Urban poden escoltar, però no poden trucar, vale?
1: Ja. Vinga.
0: Vinga. Així de fàcil.
1: Vámonos.
0: Les 9 en punt, comencem nova hora i avui parlem de gelats.
1: Vámonos.
0: Quin és el vostre gelat preferit? El gelat que heu menjat més cops aquest estiu? El millor gelat de la història? Doncs vinga, va, tens el telèfon obert ara mateix.
3: 93 545 68 68.
0: A veure quin gelat serà.
1: Saps que no he comprat cap gelat?
0: Ah, no?
1: No, no he comprat. Me'n recordo un dia a casa que hi havia, però no he comprat mai un gelat a un xiringuito ni res aquest estiu.
0: Ah, no?
1: Molt heavy, tio.
0: Vaya pinga!
1: Fatal, fatal. He fet gin tònics.
0: Ah, bueno, clar. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Marta i Cristian.
0: Marta i Cristian. Des d'on ens truqueu?
4: Des del cotxe, molt ara bé. Mateix.
0: Perfecte.
1: Una cosa, la gent que dieu des del cotxe, ens podeu dir a on esteu o on viviu, si us plau, us ho demanem?
4: La sortida...
1: Vale, des del cotxe, perfecte.
0: No ho saben, perfecte. A veure, el vostre gelat preferit.
4: Tenemos el Häagen-Dazs. El Häagen-Dazs de frutos rojos.
0: Frutos rojos.
1: De Häagen-Dazs. Home, vosaltres us deixeu la pela, perquè Häagen-Dazs va al pasta.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
4: Vale.
0: Molt bé, perfecte. S'us escolta tan bé, de veritat.
1: Teniu pasta per gelats, però per cobertura, no, cabrons?
0: Va ser que no. Bueno, fruits vermells. Gràcies. Que vagi bé. Hola. Adéu.
1: Oh, no, no.
0: El millor gelat de la història. Vinga, va.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Lluc Roca.
0: Roca.
1: Dius, la cabra.
0: On és la Roca?
5: Tinc 15 anys, vale?
1: Tens, bueno, 15 anys, ok.
0: Acabem de dir que no poden trucar nens, però bueno.
1: Ah, és veritat.
0: El millor gelat de la història?
5: Per mi el millor gelat de la història és o el de torró o el de nata.
0: Però quants anys tens?
1: Déu meu, el de torró és d'avi Vicenç i el
0: per
1: de
0: favor,
1: nata, ni te cuento.
0: També.
1: Home, el de torró, bastant infravalorat, el de torró està molt bo, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, és bo, és bo.
0: És que saps què passa? A mi a l'estiu menjar torró és com que no, saps?
1: Estàs desubicat, no?
0: Exacte.
1: Perquè és que és estiu o Nadal.
0: Exacte. On està el tió?
1: Aquí estic!
0: Per favor. Hola. Adeu.
1: No, no, no.
0: Dios.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Fàtima.
0: Fàtima, des d'on ens truques?
6: Des de Tarragona.
1: Vale.
0: Quin és el millor sagrat del món, Fàtima?
6: El de pistatxo.
0: Fastuc.
1: Oh, okay.
6: El de pastuc.
0: El de pastuc.
1: El de pastuc, sí. Que et mola, fa tema.
6: Sí, sí.
0: Pues dos vots pel de pastuc.
1: Toma ja, toma ja.
0: No, és pistatxo, és pastuc.
1: Tuc, tuc, tuc.
0: Perf. Gràcia guapa, que vagi bé, eh?
1: Vinga, xavales.
0: Adeu, adeu. No és pistatxo.

0: No ho diu?
1: Posa't els lírics de la lletra.
0: No me deixa.
1: Ah, no, que cutre.
0: Em posa un prohibit. Ara bé, ara bé. Perquè no es diu pistatxo? Bueno, sé que es pot dir pistatxo.
1: Sí, ara sí.
0: M'han cridat borratxo,
1: jo només... No, hem d'esperar una mica més. Però arribarà, eh? Confia. Ara, ara.
2: No, és pistatxo, es diu pastuc. Què? Pastuc. Com dius? Pastuc.
1: Sembla un anunci del carnet jove, no?
0: Mare meva. Bueno.
1: Aquest estiu amb carnet jove, és que sí, no? Sembla una mica...
0: Bueno, no diré el que penses. Hola.
3: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Rosi.
0: Què?
1: Rouku, ha dit?
0: Sí. Com et dius?
4: Hola. Rose Me. És un nom compost.
0: Rose Me.
4: Sí, de, sí, és igual, les tres primeres lletres del meu nom.
0: Rose
4: del primer
0: Me.
4: I el segon.
0: Perquè el nom complet, sí. Com és el nom complet, Rose Me?
4: Rosa Miquela.
0: Rosa.
1: Rosa Miquela. Així, així, és, així es diu el Miquel quan surt de festa, eh? Rosa Miquela. El Miquel quan va de festa es diu Rosa Miquela.
0: Mentida.
1: És el seu nom.
4: Lloro.
0: Rosa Miquela, per favor.
1: Està guapo, en veritat.
0: Per això es fa dir Rosa Miquela.
4: És superxulo. Que enveja que teniu.
1: Està guapo, eh, Rosa Miquela?
0: Rosa Miquela.
4: Miquela mola molt, Miquela mola molt.
1: No, no,
4: a mi m'agrada molt l'Arcàngel Sant Miquel, xica.
0: Rosa Miquela.
4: Estic molt orgullosa de dir-me Miquela, o sigui.
0: No, però estar... d'on ets, Rosa Miquela?
4: De vaca,
0: Rises. De vaca, Rises.
1: I per què ho separes? Va tot junt, me cago en la puta.
0: Perquè li agrada el nom compost.
1: Clar, Rosa Miquela, vaca, Rises, molt bé.
0: Molt bé.
1: És una dona que separa.
0: Rosa Miquela, quin és el teu gelat preferit, Rosa Miquela?
4: Varios, però hi ha una que només el trobo a la Tagliatella. És una amanida que porta un gelat d'albahaca amb una mica de perles de pesto, confitura de melocotón, que està molt bo.
1: Vale, perdona, Rosmi o Rosa Miquela, com et diguis. A veure, un moment. O sigui, tu estem preguntant per gelat i tu se t'ocorre treure't del cul una amanida. Tu t'enteres...
4: No.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No!
1: Sí, no és un gelat. T'ho has tret del cul!
5: Tomba.
4: Com?
1: Que t'ho has inventat.
0: Que no és un gelat, és un postre, el que estàs dient, tia.
1: És un entrant.
0: Bueno, clar, és una
4: amanida. És igual on te'l mengis, el gelat. Què m'has dit?
0: Però, tia, que si es diu amanida, no pot ser...
4: Aquest gelat. La pregunta de gelat, i ho estic dient. M'agrada el gelat de l'albahaca.
1: No, mira, saps què? Penso congelar una paella, anar a casa teva i dir, vols un gelat de paella? Vols un puto gelat de paella?
4: Ho pots patentar, pot estar bé, eh? Ojo, que encara no existeix.
1: Mira, Rosa Miquela, para. Rosa Miquela, para, que m'estic cabrejant amb tu ara, eh? Para.
4: Ole, a veure.
0: Rosa Miquela, a veure, has dit que el teu gelat és una amanida.
4: No, he dit que el meu gelat és d'albahaca.
0: D'albahaca.
1: I quin és el teu arròs preferit? El d'estratxatela?
0: Dios!
1: Perquè, clar...
5: Com va?
1: Prou ja!
4: Vale. I què faig? A veure, també m'agrada molt el gelat de maduixa, no?
0: Bueno, menos mal, un gelat normal.
1: Pues empieza por ahí, me cago en la puta. Empieza por ahí.
0: Pues posarem maduixa.
1: Ara.
0: Vale?
4: Em ficareu maduixa? Ui, no, que avorrit, no?
0: Bueno, tia, és quasi d'una amanida o maduixa. Gelat, maduixa.
4: Si tinc que dir un gelat que m'agrada molt és el de Fastuc.
0: Sí. Però a veure, pots aclarar-te ja, Rosa Miquela?
1: Escolta't el temazo.
4: Ho he dit, m'agrada molt el gelat i m'agraden molts. Llavors no sé quan es pugui ben bé.
1: I t'agrada el del Fàbrega de la Tagliatella. És que vaja drama.
4: I volia ser original perquè m'agradava molt aquest gelat.
0: Per original ja tens el nom, guapa.
1: Clar.
0: Saps? Ja en tens prou.
1: No pots dir-te, Rosa Miquela, que el teu gelat sigui una amanida. Hòstia,
0: clar.
1: No pots tenir-ho tot.
0: Tia...
1: Si et diguessis Martina, t'ho compro.
0: No ets al centre del món, eh, Rosa Miquela?
1: Clar. És que tens nom de drag queen, clar. Home, no.
4: Ojo, que a mi m'agrada molt l'LGTBIQ+,
1: eh? Ai, pues benvenida.
4: Gràcies,
0: Jair. T'agrada molt, li agrada molt a l'LGTBIQ+.
1: A tot, tot.
0: Molt bé, tot.
4: Això me'n fico nerviosa, vull parlar ràpid i m'atrabanco. Vale.
1: Sí, nosaltres també ens atragantem moltes vegades.
4: Ja ho he vist, a fitxa, com
0: esteu. Quants anys tens, Rosa Miquela?
4: Ah, 36.
0: 36, i estàs casada?
1: 36 tacos? Pensava que tenia com 19, mare meva.
4: Està... Bueno, els 35 són els 26, no?
0: Diuen. Estàs casada?
4: No, que va, jo sóc...
0: Divorciada?
4: No, no. No.
1: Normal, és que amb les primeres cites diu, anem a fer un gelat al Fàbregas.
4: Mira, m'he enamorat una vegada de la meva vida i és la meva exparella, que és el Joan Lluís.
0: Dios!
4: I la veritat que és l'única persona.
0: Vols que el trobes a faltar?
4: Molt.
0: Oh.
1: Vols que el truquem?
4: L'he trucat abans de trucar-vos a vosaltres. I llavors no me l'ha agafat, m'he frustrat i us he trucat a vosaltres. I bueno, mira.
0: O sigui, abans de parlar amb nosaltres has trucat amb el teu ex i no te l'ha agafat.
4: L'agafa. I m'he sentit tan sola que dic, vaig a trucar aquest.
0: Fem una cosa, per què no ens passes el seu número ara fora d'antena i el truquem nosaltres?
4: Jo no.
0: Va, clar.
4: Vale.
0: Sí, sí.
4: Ala.
0: Segur.
4: Què farem? Ala.
0: No, sí, el trucarem nosaltres, clar. I tu en directe li diràs que el trobes a faltar.
1: Clar.
0: Vale?
4: És sí. Molt vergonyós, eh?
0: No, vergonyós. No. Si estem els tres sols, no passa res.
1: En petit comitè.
4: I tot Espanya.
0: No, Espanya no, reina. Això surts de...
1: Ara, Espanya, ben dit!
0: Surts a les Terres de l'Ebre i has perds la cobertura.
1: I ja no, estàs dient, ja està. Sí. Algun dia.
4: Ah, no, no s'escolta tot Espanya, la flaixa?
0: Bueno, per la web, per l'app.
1: Clar, per la web i l'app ens poden escoltar des d'Etiòpia, però...
0: Però el cotxe surts a l'AP7 de les Terres de l'Ebre i ja perds.
1: T'estàs dient. Ja.
0: Vale, doncs no pengis i ara trucarem al teu ex, vale?
4: Vale.
0: Vinga, va, fins
4: ara. I què faig ara? No pengis, vale?
0: No pengis. Resa una Ave Maria.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: És que Bedó, al costat d'Elvis Crespo, amb això que es diu La Graciosa, que sona a través del Flash Urban a Flash FM. Avui parlem de gelats. De seguida continuem agafant trucades a través del telèfon de la ràdio. Recordeu que podeu demanar bromes telefòniques també a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ens envies un WhatsApp i demanes una broma telefònica i que, sisplau, algú que sapigueu que funcioni superbé la broma. Ara, però, a un quart de deu... Estem intensos, perquè tenim aquí la senyora Rosa Miquel. Rosa Miquel, què tal, com estàs?
2: Bé. Saps sí? Que la meva mare em volia ficar Miquel? Però l'embajada espanyola no ens hi va deixar.
0: Però Miquel com a noia, la teva mare et volia
2: dir... Com a noia fa 36 anys no deixàvem ficar Miquel a una noia.
3: Ah, o sigui, no és Rosa Miquela de veritat?
2: Jo sóc de veritat Rosa Miquela, però la meva mare em volia ficar Rosa Miquel.
3: Ah.
2: Per què? Perquè la meva mare és molt creient de l'arcàngel Sant Miquel, llavors quan ella es va quedar de mi, i va voler dedicar el seu embaràs a aquest arcàngel, llavors va ser com una rosa per a Sant Miquel. Rosa Miquel.
0: Molt bé,
3: molt bé.
0: Bueno, dit això, anem a trucar al teu ex, vale, guapa? Vinga, anem a el que ens interessa. Vinga.
3: Merci per l'explicació, però ens la pela ara mateix.
0: El teu ex es diu Joan Lluís.
2: Vinga.
3: Joan Lluís,
0: l'has trucat abans de trucar-nos a nosaltres, no t'ha agafat el telèfon.
2: Sí, però no l'ha agafat, eh? Quan... Li he enviat un WhatsApp i no li arriba.
0: Quan fa que ho heu deixat?
2: Al desembre i... Bueno, sí, al desembre de l'any passat.
0: Quants anys vau sortir? Vau estar sortint?
2: Quants? 16.
0: 16 anys de relació?
3: Mare meva.
2: Des de 19 anys, sí.
3: Collons, sí, t'ha traumat o no la ruptura?
2: Molt. Bueno, a veure, jo no penso que és una perduda, o sea, una ruptura definitiva. És una relació que l'hem deixat tantes vegades... A veure,
0: digue-li el que sents.
2: No me l'he preparat res,
4: Se te ha redirigido al buzón de...
3: Ui, això és que ens ha penjat, no? Suposo.
0: Torno a provar.
2: Muy fuerte, ¿eh? ¿Qué estará fent? Es que si no...
3: Potser està amb un altre.
0: Bueno, està solter, ho pot fer-ho, no?
3: Clar.
2: Clar que sí, sí. Clar. Lo disfrutem.
3: Molt bé, és empàtica i pensa en ell, molt bé.
2: Clar.
0: Bueno, pensa tant en ell que està malament, la senyora.
3: Sí, jo la veig una mica, bueno, amb carències.
2: A veure... Cinc ocells. Què? Sentiu uns ocells? No, no.
5: Hola.
2: Cookie? Hola, Cookie, mi amor, ¿qué tal?
5: Ah,
2: ¿qué haces?
5: ¿Qué haces?
2: No, nada, es que me he acordado de ti. Te he llamado antes y no me has cogido el teléfono. Y nada, que estaba escuchando la radio y estaban haciendo preguntas de cuál es el helado preferido que tienes. Y me acordé de ti, de aquella vez que fuimos en Blanes. ¿Te acuerdas el topping de 1 euro y que me pusieron 2 Haribos por 1 euro en el helado? Y no sé, y me acordé de ti. Y nada, que quería decirte que, joder, desde los 19 años que te conozco... Pues que eres la única persona la que quiero de verdad y siempre he querido. Sé que no he sido una mujer perfecta, ya lo sé, soy un poco loca, pero no tengo un mal corazón, ya lo sabes. Solo quería decirte eso, que no me imagino.

0: No, mi vida sin ti. Y como aquella canción que dice, si no estoy contigo en esta vida, pienso buscarte en la otra. Y nada, que quiero, pues eso, seguir luchando por lo nuestro, que son 16 años, vamos para 17 y creo que nos queda todavía una familia, ese sueño tan bonito que tenemos juntos, pues de formar y un montón de cosas que
1: Molt bé,
0: vivir
1: Rosa Miguel, espera un moment.
2: Rosa Miguel,
1: Jo,
2: sí.
1: Joan Lluís, bona nit.
3: Ah, bona nit.
1: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, tio, com estàs?
3: Molt bé, aquí a tope.
1: Com pots escoltar, la teva ex no t'ha superat i t'està en directe, t'ha volgut dir tot això.
2: Què opines?
3: Bueno, que tot amb esforç es pot.
2: Però per què ho veu deixar, Joan Lluís? Explica'ns una mica, a veure, què va passar?
3: Bueno, cosetes que han anat passant a la vida i ja tenim una edat, hem de madurar junts i tirar endavant, ja està.
2: Però quines cosetes? Volem una mica de... Cuidao. De detall.
3: Una mica de...
2: Detall.
3: Bueno, a veure, jo sóc addicte, ella també, i hem d'anar per camins saludables i ja està.
1: Per tant, junts no estàveu, no anàveu bé junts. Havíeu d'estar per separat justament perquè els dos sou addictes.
3: Bueno, a veure, ojalà que haguéssim estat sempre junts, però hi ha un moment que ja és insostenible.
2: Hi ha un límit. Escolta, Joan Lluís, perdona si no és molt indiscreta la pregunta. Podem saber
3: Digue.
2: exactament a quina substància o substàncies estàveu enganxats? O esteu?
3: Buah,
0: cocaïna.
3: Alcohol i drogues.
2: Alcohol i cocaïna també?
3: Sí.
2: Ja.
1: Vale. I aquest va ser el tema principal per qual els dos ho vau haver de deixar-ho, doncs?
3: Bueno, quan hi ha una relació així ens passen coses. Ens
0: És una
3: passen
0: mica
3: coses.
0: tòxic.
1: I no es pot explicar exactament què és el que va passar?
3: No sé, no sé. Jo no, a la Rosa no l'he volgut deixar mai.
2: Qui ho va deixar, amb qui exactament? Te'n recordes, Joan Lluís?
3: Ella són massa...
1: Ah, i...
3: Són massa anys.
1: Va ser tu, Rosa Miquela, que la vas deixar? Que el vas deixar?
0: Sí, el vaig deixar perquè sé que li estava fent molt de mal i jo també tenia que trobar el meu camí i fer això de la recuperació és un tractament molt intens i has d'estar per tu mateix i no tens força per estar per l'altra persona i quan estàs en parella has d'intentar tenir temps per aquesta persona, però com que no tens el cap per tenir per estar per aquella persona perquè no estàs bé emocionalment, interiorment, doncs tot malament i la meva ràbia, la meva història, pues, el pagava amb ell i veia que li estava fent mal i vaig dir, saps què? Prefereixo retirar-me ara que encara
1: Sí, però
0: es pot fer alguna
1: encara no l'has superat, el teu ex.
2: Ah,
0: no,
2: o sigui, ens estàs venent...
0: Perquè,
2: perdona, Rosa Miquela, perdona, amb tot el respecte. Ara mateix ens estàs venent que tu ho vas fer per ell, però també has fet servir un mitjà com la ràdio per trucar-lo i que, clar, això et col·loca en hores baixes, clar, o
4: Toma.
2: sigui, és veritat.
0: Com?
2: Que
1: Sí.
2: acabes de fer-nos servir amb nosaltres per tornar a parlar-li amb ell quan tu dius que va ser un esforç teu el fet de deixar-ho per no fer-li més mal. Però és que ara, què estàs fent?
0: Però escolta'm, ara estic en un moment de la meva vida en el qual em sento amb el dret de fer-ho.
2: Per
0: Perquè
2: què?
0: crec que ja estic prou bé, perquè ja porto molts de mesos que estic molt bé, estic fent el meu tractament, està sortint tot bé, ara mateix estic fent les pràctiques d'adiestramiento canino, estic treballant, vaig a teràpia, entreno Muay Thai, soc una màquina.
1: Per tant,
0: Però
1: tu ara mateix
0: ara
1: estàs en...
0: és el meu moment per recuperar l'amor de la meva
1: Tu
0: vida,
1: ara
0: sí o
1: mateix,
0: no?
1: Rosa Miquel, estàs bé per... estàs en rehabilitació ara mateix.
0: Tal qual, sí.
1: I el Joan Lluís també està en rehabilitació, Joan Lluís?
0: Sí,
3: porto 2 anys.
1: Portes 2 anys. I què tal ho portes, tu?
3: Bé, la veritat que és el millor que he pogut fer.
2: Quants anys porteu? O sigui, tu portes 2 anys net?
3: Sí.
2: Sense una gota d'alcohol?
3: Sense una gota d'alcohol.
2: Rosa Miquela, tu no ens menteixis. Tu també portes això net, o més?
0: Porto 3 mesos 100% neta.
2: 100%. I abans del 100% què era? Alguna cerveseta o alguna cosa no tan castigadora o què?
0: A l'altre, abans, fa 3 mesos abans, era tutsi, cocaïna, però l'alcohol no és el meu, no m'avorreix, perquè perdo
1: Vale.
0: molt
1: O sigui,
0: la
1: l'alcohol
0: sensació
1: era
0: de
1: lo de menys. Anaves més a per les drogues, Rosa Miquela. L'alcohol era,
0: Eh?
1: Lo de menys.
0: No, l'alcohol no m'agrada realment. Jo sóc més de l'IFA, sí.
2: Bé,
0: Bueno,
2: jo ara seré una mica dur, vale? Però crec que la vida val més que qualsevol amor. Crec que el Joan Lluís ho està fent molt bé. Crec tu, Rosa Miquela, que encara et queda un camí i espero que la vida us torni a juntar, però crec que encara podeu esperar una mica. Penso, perquè és molt delicat aquest tema.
1: Perquè, Joan Lluís, tu ara mateix començaries de nou una relació amb la Rosa Miquela o esperaries a que ella estigui millor?
3: Bueno, jo espero que segueixi el meu camí i ja està.
1: Tu esperaries a la Rosa Miquela que es recuperi o vols anar a un altre camí?
3: Porto tota la vida esperant-la.
0: Que bonic!
2: Sí, clar, jo no sé què dir, perquè em sap molt greu, però també és una cosa que ens toca de prop, clar. I hem de vigilar amb aquestes coses, clar.
1: Sí, hi ha molt d'amor en aquesta relació, molt d'amor, però ara mateix...
2: No està ben enfocat, jo crec, eh?
1: Estàs junts, no és sa per ells.
2: No, jo crec que no.
3: Bueno, tenim els nostres tutors que ens deixen apropar, o ens deixen allunyar, s'ha d'anar molt de cuidado.
1: Mm-hmm. Bueno... Bueno, pues, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Esperem que aquesta relació algun dia en un futur sigui real, de nou.
0: Sí,
1: i que hi hagi aquest amor que us teniu, perquè es demostra que els dos s'estimen, però sí. que arriba un moment que estar junts us faci més bé que malament, que ara mateix estar junts us faci
3: malament. Vull dir que sempre ha sigut real. L'únic que... Hi han hagut aquests petits entrebancs que són bastant importants, i que si no fos per això, doncs, bueno, que no pas, sempre estaríem junts i ja està.
1: Ja. Bueno, queda claríssim. Gràcies a tots dos, Joan Lluís, Rosa Miquela.
0: Adéu, bona nit.
2: Adéu, guapos.
1: Adéu.
4: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el Flash Urban.

0: Es diu la setmana aquesta d'Helena Rous i Manuel Turizo, que sona a través del Flash Urban. Molt bé, no?
1: No, no, no us passa? Bueno, no sé si t'ha passat, Miquel. És que em recorda tant a Karol G.
0: A la Karol G en aquesta cançó.
1: En aquesta cançó sembla de Karol G, oi que sí?
0: Sí, sí, la Helena Rous, sí. Sembla. Sí, sí.
2: Pues no, no ho és!
1: No, mentiré.
2: No ho és!
1: Tu mentiré.
2: No!
0: Vale, són les 9:32 i avui parlem de gelats.
3: Truca'ns ara.
1: Gelat.
3: 93-545-68-68.
0: Tot i que, per cert, encara estem flipant amb la trucada que hem tingut ara amb la Rosa Micaela i el Joan Lluís, eh?
1: Déu-n'hi-do. Per qui no ho sàpiga, era una parella que ho havien deixat per tema dels narcòtics i que una de les dues persones implicades, en aquest cas la dona, volia tornar, però els hi hem dit que, si us plau, que tinguin paciència perquè el tema de les drogues és molt delicat.
0: Si algú de vosaltres també li vol dir algú alguna cosa i no sap com fer-ho, i no sé, que no troba la manera de fer-ho, algú, doncs, a una parella, a una exparella, algun pare o el que sigui, i no troba la manera de fer-ho i creieu que ho podeu fer-ho a través del Flash Urban, envieu-nos un WhatsApp també i nosaltres ho gestionarem amb tot l'amor del món, vale?
1: Literalment, utilitzat-nos, feu-nos servir.
0: Clar.
1: Ens agrada ser objectes, no passa res.
0: No passa res.
1: Ens feu servir i comuniquem de la millor forma a l'altra persona que voleu dir-li alguna cosa que us fa cosa, doncs això, el que sigui.
0: Doncs vinga, si vols dir alguna cosa a algú per la ràdio, envia'ns un WhatsApp, va.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69 és el WhatsApp del Flash Urban, si és que voleu dir-li a algú que no sabeu com dir-li, vale?
1: Exacte.
0: Vinga, va. Ara, però, anem a parlar de gelats. Avui estem preguntant quin és el millor gelat de la història.
1: I atenció, senyores i senyors, perquè en primera posició, si no m'equivoco, tenim el gelat de Fastuc.
0: El Fastuc?
1: Fins ara ha estat el més votat.
0: L'Oreo i el Twister, tots tres tenen dos vots.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Heavy.
1: Com s'ha colat el Twister, vaya peste.
0: Heavy. La veritat és que sí. Quin és el millor gelat de la història?
3: 93-545-68-68.
0: Vinga, va, truca'ns ara, que tens el telèfon lliure. Ara mateix no hi ha ningú ocupat en el telèfon, per tant, pots trucar-nos ara mateix, si vols.
1: M'estàs dient que la següent trucada sortirà en directe a Flash FM per tot el país?
0: Sí, senyora.
1: Que fuerte.
0: Heavy. I aquest és el número?
3: 93-545-68-68.
0: Has de votar quin és el millor gelat de la història. Hola.
4: Sí, hola, sóc jo.
0: Tu, quin és el millor gelat?
4: Escolta, el gelat que m'agrada més és el de Crocanti.
0: Crocanti?
1: Crocanti, però...
4: Sí, Crocanti, de Can Firvent, carrer Parlament.
1: Però Crocanti és una textura, no és un gelat com tal, no?
4: Sí, Crocanti, és de... Aviam, és de torró i porta trossos d'ametlla.
1: Vale.
0: I de xocolata i vainilla.
4: És deliciós.
1: És deliciós.
0: Però això, bueno, és molt de postres...
4: Vosaltres no teniu paladar per això.
0: Que te callis, que això és de postre d'un restaurant de menú de 10 euros a l'Oberatú.
1: Sí,
0: això fa molt.
4: No, no sento bé.
1: Tranquil. Ah, el crocanti és el que porta ametlla per fora, oi?
0: Exacte.
1: Ara!
0: Aquest està molt bo.
1: Ara m'he captat. Sí, sí. Vale.
4: No sento res.
0: Vaya sordo, compra't un Sonotone, tio, per Venga. Favor.
4: No sé, escolta, que tinc 80 anys, no,
1: bueno,
4: no
1: pues per això. Senyor!
4: Digui'm.
0: Pot anar a l'hospital, per favor?
4: A l'hospital? De què? De
0: tacall. Què passa amb aquest home? És que truca cada dia.
1: Clar, la gent que no tingui context, aquest home ens truca cada dia, ens insulta, ens diu que si t'ho m'has torbat, que si prenem, que fem les coses bé, es passa molt amb nosaltres.
0: No, no, fatal, aquest home fatal.
1: És merescut,
0: zero.
3: 93-545-68-68.
0: Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
5: Fran.
0: Fran, des d'on ens truques?
1: Jo, el Fran.
5: De Sils.
0: Fran de Sils, a veure, el teu gelat.
5: El Dràcula.
0: El Dràcula!
1: Dràcula, tu quants anys tens, Fran?
5: Va, ja tinc 32, faré aquest any.
0: 32.
1: 32, és edat de Dràcula. És que el Dràcula mola perquè la gent que no ho conegui és de cola per fora, maduixa per dins i a baix de tot té vainilla.
0: Està tot rico.
1: Llavors bueno, tens com correcte. Tres gustos diferents. Sí, sí.
5: Correcte, i és més, jo tinc dos fills, tinc una nena de 5 anys, que demà fa 5, un altre de 3, i estan obsessionats amb el gelat, eh?
0: Dios! Molt bé, bon pare. Clar
1: molt
0: que sí.
1: Molt bé.
5: Home.
1: I a més, el Dràcula, com a dada friki, és real que altres gelats sí que tenen la seva còpia del Mercadona o de tal, però el Dràcula és impossible d'imitar, tio.
0: Només, no es pot copiar, eh?
1: Només ho fan ells, tio, així de bé.
5: Jo he provat mil marques, però com Dràcula, ningú.
0: Ja, però de quina marca és Dràcula? És Frigo?
1: És Frigo.
0: És Frigo.
5: Sí, correcte, jo penso que és Frigo.
0: Vale,
5: que és Frigo.
0: Molt bé. Perfecte, gràcies, Fran, una abraçada, tio.
1: Vinga, xaval.
5: Sou uns màquines, eh?
0: Gràcies, guapo.
1: Tu sí que ho ets,
0: nena, guapo. Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
6: Jo em dic Oriol.
0: Oriol, des d'on ens trucaràs?
6: Jo soc especialista en gelats, vale? Perquè només esmorzo gelat per dinar, el postre gelat, el sopar gelat.
1: Esmorzes gelat al matí?
0: En sèrio?
6: Sí.
1: Però tots els dies de l'any o només l'estiu?
6: Tots els dies de l'any.
0: Cada dia esmorzes un gelat?
1: Jo no m'ho crec. Jo vull proves d'això.
0: Et ve de gust un gelat al matí despertant-te?
6: T'ho prometo.
0: Jo un cop em ressaca, ja està.
1: I ja està. Hòstia. Jo si em faig un bocata, després un gelat me'l foto, però de primeres un gelat no.
0: Però al matí un gelat, és que no sé si...
1: Si és després d'algú saladet, sí.
6: Et dic una cosa, mira, el gelat que més records em porta, que estava boníssim, era el Jungle, de quan era petit.
0: El Jungle, i aquest que portava? De què era?
1: Era un plàtan que pelaves.
6: Aquest era un plàtan que tot pelaves, que era de vainilla per dins.
1: I et menjaves la pela del plàtan, que sabia a plàstic radioactiu, però estava bo.
0: No...
6: Està bo, està bo.
0: Molt bé. Per tant, tu esmorzes cada dia un gelat.
6: I els millors, jo crec que serien els minibons del Mercadona. De Kinder Bueno.
0: Kinder Bueno.
1: Uf. De... Sí, sí. Però que és de tarrina gran o no?
6: I no sé, és de cacaolat, no.
0: Molt bé, perfecte.
1: Vale, Tete.
0: Adéu, Oriol, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Hola, bona nit. Epa, ens han penjat!
1: No!
3: Oh! 93-545-68-68.
0: Vota pel teu gelat preferit. Quin és el gelat que més cops has menjat aquest estiu?
1: Llame ahora y vote.
0: Hola.
7: Hola.
1: Hola, com et dius?
7: Sara.
0: Des d'on ens truca, Sara?
1: Sara.
7: De Barcelona.
0: Barcelona.
1: No és Sara.
0: Sara.
1: Barcelona.
0: Sara, quin és el teu gelat preferit? Sara.
7: Truco des de Calafell, que vinc d'un aniversari.
0: Molt bé. Quin és el teu gelat, Sara?
1: El de caviar i trufa.
7: El meu gelat, no sé com es diu en català, perquè a vegades m'atrabanco, però llet merengada, potser.
0: Llet merengada.
1: Llet merengada.
7: Sí.
1: Ojo, molt bons records, el de llet merengada, eh?
7: Sí, és molt bo.
1: Al final...
0: No és molt enfalagós?
1: No,
7: amb canela no.
0: Ah.
7: És brutal.
1: És com de llet, llimona i canyella.
0: Mm-hmm.
7: Canyella. Sí, yes.
0: Rico.
7: I després, rico, rico. I després el Nicolapis de tota la vida.
1: El quin, quin, perdona?
7: El Nicolapis.
1: Sí.
0: Ah, el Nicolapis.
1: El llapis
0: ah,
1: gegant sí, aquell sí, de vainilla i xocolata.
0: Ui, però això jo era molt petit.
1: Sí.
7: Encara el fan, eh?
0: Ah, sí?
7: La meva filla l'ha
0: tastat
7: aquest estiu, sí.
0: Ah, ah sí?
1: Buah. Ara m'ha recordat a un que era de Smarties. Te'n recordes que tenia la Casitos al pal?
7: Sí.
0: Ah, sí?
7: Sí,
1: Aquí era la cabra, eh?
0: Sí, sí.
7: Sí, sí, també.
0: Perfecte. També. Gràcies, Sara, guapa.
7: Poseta.
0: Digues.
7: Envia un petonàs al Romeo.
0: El Romeo? Ui, què és el Romeo?
1: Vaya nombre,
7: eh? El Romeo és un que venim del seu aniversari. Li farà molta il·lusió.
0: Te'l folles?
7: No. És un nen!
0: Ah, és un... Ah, per favor!
1: Molt bé, molt bé. El Miquel demà anirà a la presó. La, la, la, la, la, la. Quants anys té el nen, per donar-li més dramatisme al tema?
7: Sí.
1: No. El Miquel anirà a la presó. El Romeo té 6 anys.
0: Escolta, Sara, una pregunta, tia.
7: Dime.
0: Tu, com a experta de la vida, què t'ha semblat la trucada que hem fet abans amb el Joan Lluís i la Roser Miquela?
1: El Miquel, canviar de tema.
7: Ostres, me l'he perdut, em sembla que trucant o alguna
0: cosa,
7: perquè estava trucant,
0: he trucat diverses vegades. Ah, ja, val, no ho has escoltat. Vaya pinga. No.
1: El cas, mira, és un resum ràpid. El cas és que era una parella que eren toxicòmans els dos, vale? I que el seu amor moltes vegades es basava en el consum de drogues, estupefaents, concretament cocaïna, entre d'altres. I el tema és que ell portava 3 anys net i ella només 3 mesos. Llavors, tu què consideres? Que han de tornar o que millor s'han de donar un temps més ample, més ampli?
7: Que es donin molta distància,
1: una
7: de
1: l'altra. Bé.
0: Molt bé.
7: Sí, sí, és el millor.
0: Gràcies, Sara.
1: Vinga, xavala.
7: A vosaltres.
0: Adéu.
3: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què toca.
1: Ara, grita-lo, reina.
2: Ara li ha fet gràcia.
1: Però vam dir-li,
2: està boja. Està boja, de veritat.
3: Que fill de puta, maricón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?
4: A la vez con la mau, que es un escándol. Llamar punk y ser porno te bando. Sense pijama.

0: Els Ficaflauas i la Mosca, això es diu Diable. Són 3:15, això és el Flash Urban a Flash FM i anem a fer una broma telefònica perquè abans hem intentat trucar una vida a Reus, no ens ha agafat el telèfon i ho tornarem a provar.
1: Sí, vale? Concretament l'àvia en qüestió es diu ni més ni menys que Ramon de Clara.
0: Ramon de Clara.
1: Em fa molta gràcia el cognom, de Clara. Declara Hacienda. Vale. El cas es que repeteixo ràpid. Hola, chicos, me gustaría hacerle una broma a mi abuelo, ya que no nos ha desinstalado el Netflix y sin avisar. Se llama Ramón, vive en San José Obrero, un barrio de Reus, y podéis decirle, por ejemplo, que tiene que pagar una cantidad de dinero por haberse dado de baja antes de fecha o algo así por el estilo. El tío es molt castellà, per tant, li cabrejarà si li parlem en català i li insistim amb el tema de la llengua.

0: Hola, Ramón.
1: Sí, dígame.
0: Què tal? És vostè el senyor Ramon de Clara?
1: Sí, soy yo, dígame.
0: Què tal? Mira, li parlem del servei tècnic de Netflix. Té un minut per parlar, si us plau, és molt urgent.
1: Sí, sí, dígame.
0: Val, el tema, per què no em parla català?
1: No hablo català.
0: Ah, però l'entens o no?
1: Sí, sí, lo entiendo.
0: I no sap parlar res de català?
1: No.
0: Bueno, podria fer l'esforç. Però bueno, el cas... Senyor Ramon, vostè fa relativament poc es va donar de baixa... De...
2: Dios! S'ha enfadat molt perquè li has parlat en català.
0: Però, vale, potser he apretat massa. Potser he apretat massa, és
2: aquest
0: veritat.
2: Aquest home no li pots tocar els collons.
0: Què, faig, parlo castellà ara millor o què?
3: Sí, millor.
0: És que si no, aquest home... Mare meva. Sembla l'Abascal!
3: Bueno, literal, eh? És el...
0: El Dandy.
3: Sí.
0: Hem de tornar.
2: Al final l'haurà d'agafar de la quantitat de vegades que l'haurem trucat.
0: És que, sí, em sento ara un nòvio tòxico, però és que vull trucar tota l'estona, me la pela. Senyor Ramon, contesta el mòbil.
2: Dios!
0: Va, fem una més, és que, bueno, dues més, m'és igual.
3: Dues més, les que faci falta.
0: Home, no.
2: Com per ser avi d'aquest home, eh?
0: Mare meva.
2: Com per ser nebot d'aquest home.
0: Clar.
2: Car de cada hòstia.
0: Hem de seguir. L'audiència ho agrairà. Ojo, que m'acaben de passar en directe el número de la dona.
2: Dios, amb el Ramon!
0: Tenim el número de la dona.
2: Tenim el... Ui, el Ramon, quina cara fa al WhatsApp, eh?
0: Déu-n'hi-do, se'n va de casa per cèrvols. És que té la boina típica de casa, eh? A la foto de WhatsApp, ja sé que no ho podeu veure, però mare meva. I estem trucant a la Tània, que és la seva dona.
3: Ui, per favor, quina diferència d'edat, no?
0: Bueno, el Ramon ho treballa bé.

0: Ara pensa la dona!
1: És que jo crec que han vist que és el mateix número, anem a tornar a trucar a la dona. Això no pot ser. Això no pot ser, però per favor. Oh, m'encanten les bromes als avis, de veritat us ho dic, eh?
0: Si teniu avis per fer bromes, sisplau, envieu whatsapps perquè ens encanta fer bromes als avis, perquè s'ho creuen tot.
1: I si són fatxes, més graciós encara.
0: I a més són bromes, no passa res.
1: Clar.
0: Són bromes.
1: Tot queda en casa. Oh.
0: Va, l'últim al Ramon.
1: L'últim al Ramon? Vinga, va. Ultimíssima.
0: És que em quedo amb les ganes de parlar amb el Ramon, eh?

0: Le estoy posando a la neta. Decidle que es urgente o algo, que también os hemos llamado a vosotros. Jo crec que colarà.
1: Clar, si la neta li diu, hòstia, és que m'han trucat de Netflix, sisplau, és molt
0: clar,
1: urgent.
0: Que és urgent, exacte, senyor Ramon, agafi el telèfon. Vale.
1: Vale.
0: Però, si no, estic molt ensitjat i tenim un altre número, eh?
1: Tenim un altre número?
0: Tenim un altre número per fer una altra broma.
1: Ah, una altra broma.
0: Una altra broma, que podem fer ara mateix, sense
1: fem
0: por.
1: Fem una altra broma?
0: Sense putíssima por.
1: Fem una altra broma. Aquí anem a trucar, ara?
0: Doncs atenció, que anem a trucar al pare d'un nano, vale? El qual fa jiu-jitsu i aikido.
1: Dios.
0: I és cinturó negre, i no només això, sinó que també és setè dan. Llavors farem veure que el truquem de la Federació Olímpica Espanyola d'Esports de Contacte i que volem que vagi per les properes Olimpiades.

0: Hola, ¿habló con el señor Jonathan Bacaicoa?
1: Sí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien?
1: Bien, bien, dígame.
0: Mire, disculpe, sé que la llamada es un poco extraña, ¿vale? Pero le llamo desde la Federación Olímpica de Deportes de Contacto.
1: Sí.
0: Y era para comentar un par de cositas.
1: Dígame.
0: Entonces, puede hablar, ¿no? No hay problema, ¿verdad?
1: Sí, sí, no hay problema, no hay problema, dígame.
0: Vale, vale. ¿Me puede confirmar? No fui yo a verle, ni mucho menos, pero me han llegado diferentes, bueno, recomendaciones y demás. Usted está en un dojo que se llama Okami, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Perfecto. ¿Me puede confirmar su nivel actualmente de jiu-jitsu?
1: Bueno, yo según la federación a la que formo parte, ¿vale? Que es la Federación Shishenkan, Kobudo, soy grado Shodan, que es el cinturón negro primer dan.
0: Conozco bien, conozco perfectamente. El caso, mire, disculpe, ¿me puede confirmar también su edad?
1: Sí, 45.
0: 45, vale. El tema es que desde la federación estamos intentando impulsar lo que es el deporte, pues también por personas de edad más adulta y demás. Y bueno, como bien sabe, en 2028 pues serán los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, había una intención, aún no es totalmente público, aún no es confirmado al 100%, pero el objetivo es que también el jiu-jitsu pueda estar presente en los siguientes Juegos Olímpicos.
1: Ah, muy bien.
0: El caso es que hemos estado haciendo seguimiento de distintos deportistas y nos gustaría hacer una especie de fase final, de práctica, entrenamiento, como quiera llamarlo. Y bueno, y nos encantaría de hecho que usted pudiera estar presente para valorar si usted querría estar presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
1: No, no, creo que habría mejores candidatos que yo, amigo yo. No, no, habría muchos mejores, pero sí que os invito, si queréis, a que vengáis a visitar el dojo.
0: El caso, caballero, disculpe, no se trata de si hay mejores o no. A mí me lo recomienda gente de primer nivel, los nombres de los cuales no le voy a decir ahora mismo, pero me lo recomienda gente de primer nivel por distintos contactos y demás, y de verdad que nos haría una ilusión extrema que pudiera hacer el entrenamiento y pudiéramos valorar un poco todo. Ya sea para participar de forma directa o simplemente pues para estar con el equipo, con la Federación Española.
1: Bueno, yo es que lo practico como hobby y la verdad es que tampoco tengo interés en el sentido de que lo practico por hobby. Yo me dedico a otras cosas y...
0: ¿A qué se dedica usted, caballero?
1: Soy docente. Soy docente.
0: ¿De qué? ¿En un instituto o dónde?
1: Sí, en un instituto, así es, sí.
0: ¿En qué parte? ¿En qué región?
1: Sí, trabajo en Barcelona, bueno, en una localidad que se llama Martorell.
0: Martorell. Sí, conec molt bé Martorell. És que jo també soc català.
1: Molt bé,
0: sí,
1: perfecte.
0: Sí. Jo ara, perdona, actualment treballo a Madrid amb la federació, però també sóc d'aquí i bueno, també he fet diferents esports de contacte.
1: Molt bé, doncs un plaer.
0: Vaig estar federat al boxe i tot el rotllo. I bueno, i per mi és una il·lusió espectacular poder parlar amb alguna persona que treballa allà a Martorell, justament.
1: Molt bé, perfecte. Porto ja uns quants anys i molt bé.
0: Molt bé.
1: Jo em dedico a la docència i els esports els practico de forma absolutament, bueno, pues hobby.
0: Com a hobby. El cas
1: sense
0: és que també,
1: més pretensió.
0: També ens agrada tenir el recolzament de persones d'edat més adulta, perquè saps quin és el problema? Que en aquest segment més concret l'edat és molt, molt jove i no hi ha la disciplina que trobem tantíssim a faltar. I la disciplina brasilera, del jiu-jitsu, que tantíssim...
1: És que, clar, jo el que practico són arts marcials tradicionals japoneses, ¿vale? Que hi ha taijitsu, hi ha jiu-jitsu, hi ha armes, ¿vale? És a dir, intentem mantenir una miqueta les tradicions antigues, aquelles escoles
0: però
1: antigues...
0: Però armes, el tema és que armes no podem portar als Jocs Olímpics,
1: clar,
0: eh?
1: Clar. No, està clar. Les armes es fan servir en format d'exhibició, però evidentment es fan altres tipus de tècniques, de cos a cos, ¿vale? I està bé, és interessant, és curiós. Guarda una mica d'aquest esport, vinculant també en història, en tradició...
0: Totalment. El cas és que estaria molt ben remunerat. Només amb la teva presència i el fet que vostè pogués ensenyar als joves que tenim aquí preparats, fins i tot si vostè tingués l'oportunitat de participar, ens encantaria, però si pogués ensenyar a la gent jove, ens agradaria moltíssim, també.
1: Jo encantat,
0: estaria...
1: no hi hauria cap problema. El que passa que sí que això jo hauria de parlar amb els meus companys i sobretot amb el meu sensei, que és la persona de referència i és la persona una miqueta que, a la que nosaltres ens devem dintre del dojo, no? En el sentit que necessita la seva autorització i clar, jo necessitaria parlar-ho amb ell, ¿vale? Més que res perquè ell consideri si també des de la pròpia federació a la que jo formo part en consideren persona apta o no apta per representar-los, perquè al final...
0: Em pot recordar el nom del seu sensei, si us plau?
1: Sí, Marc.
0: Marc, què més?
1: Es diu Marc. Ai, el cognom hauria de mirar, vale? Mar Valero.
0: És sí. Que resulta, és que ara riuràs, però resulta que la recomanació és seva, concretament.
1: Ah, ho dubto molt.
0: No, t'ho dic, sisplau, et demano que no riguis perquè t'ho dic de debò.
1: Bueno, pues mira, molt bé, m'agradaria molt bé per part seva, si ho ha recomanat, estaria superagraït. Vale. M'agradaria preguntar-li de totes formes, eh? Vale. No és que desconfiï el que m'està explicant, però...
0: No, si no és qüestió d'això. Al final és vostè, si vol venir un cap de setmana a Madrid, provar-te amb nosaltres.
1: Sí. Jo m'apunto on calgui.
0: I no li puc avançar del tot. Però que sàpiga que per un parell de mesos serien més de 100.000 euros.
1: Mare meva, sí.
0: Ja, aquí està el tema.
1: No, compteu amb mi, però no per una qüestió monetària, una qüestió simplement de hobby, si no m'importaria participar. No. Però si és orientat i destinat a fomentar l'esport i sobretot si és per fomentar-lo de cara als joves. Bueno, és l'única pretensió meva. Més que la part competitiva i la part... El meu objectiu seria, única i exclusivament, posar sobre la taula la importància del fer esport i, evidentment, l'esport en joves. Per tant, aquesta seria la meva prioritat absoluta i si participés, m'agradaria que l'enfocament fos aquest.
0: Perdoni, és que m'estic fins i tot emocionant. M'agradaria destacar un parell de coses. La primera, la forma en què tu estàs destacant tota aquesta notícia i el terreny al que l'estàs portant, que és de disciplina i d'aprendre i sobretot enfocar-ho pels joves, que són el futur de l'esport. I la següent cosa que m'agradaria destacar és que el teu fill aquesta educació no la té, perquè estàs a Flash FM, és una broma telefònica.
2: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Ai, mare meva, m'estava posant en un compromís. Moltes gràcies.
2: El pobre. Sí. Ole, tu, eh?
0: És la cabra. No
2: dic, eh? Molt bé.
0: Jo només vull fer jiu-jitsu per entrenar amb aquest home.
2: Sí. Molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: I, a més, amb una paciència a sobre... Home,
0: sí. Déu-n'hi-do, eh?
2: El teu fill ens ha demanat aquesta broma per fer en directe aquí, al Flash Urban.
1: L'Àlvaro. Ara el tinc aquí, ara l'agafaré i li diré quatre coses.
0: Fes-li un mataleón, que s'ho mereix.
1: Sí, un mataleón li faré.
2: Bueno, maco, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, mare meva. M'estàveu posant en un compromís, eh? Que
0: ets un crac, Jonathan, t'ho dic en sèrio, tio.
1: A vosaltres.
2: Va, demana tu la teva broma telefònica, vinga.
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69. Flash FM. Són les 10.

0: Va, que ja són les 11, a les 10 i 3 minuts.
1: Però tu ja vols acabar, per favor.
0: No!
1: Déu-n'hi-do, Miquel, no. Aturat ja.
0: Així comencem aquesta nova hora. Avui parlem de gelats, al Flash Urban.
1: Sí,
0: que rico.
1: Sí,
0: molt bé. I podeu votar pel vostre gelat preferit, va.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius, tia?
3: Maya.
0: Maya.
1: Mayonesa?
3: Sí.
0: Maya.
1: Et dius Maya o Mayo?
3: Les dos.
0: Mayo o Maya? A o...
3: Maya.
0: Em va.
1: Ah, Maya, com l'abeja Maya. Vale.
0: Oh, l'abeja Maya, eh?
1: Estava guapo l'abeja Maya, no?
0: Sí, sí. Molt bé.
3: M'ho diuen molt.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Des d'on ens truques, abeja Maya?
3: Us truco des de Sant Quirze.
1: Sant Quirze o Sant Quirze?
3: Sant Quirze.
1: Sant Quirze, vale.
4: País multicolor.
0: La Maya de Sant Quirze.
4: Nació una abeja bajo el sol.
0: Bé, Maya.
4: Y fue famosa en el...
1: Molt... Sembla xoco xurros.
0: Però... Molt gay, això, Maya.
1: La abeja Maya.
0: Aquesta cançó te la saps, Maya?
3: No.
0: Quants anys tens?
3: 13.
0: Té 13 anys, la Maya!
1: Si té veu de 24.
0: Que flipes.
1: La meva, Maya.
0: A veure, Maya, quin és el teu gelat preferit, tia?
1: El de mel.
3: No. El meu gelat preferit és l'almendrado.
0: Almendrado?
1: Magnum almendrado, no?
3: Sí, està
1: molt, és molt cabra l'almendrado, realment, sí.
0: Molt bé.
3: Sí, és el millor.
0: Perf. Alguna cosa més interessant que ens vulguis explicar avui, Maya?
1: Com es diu el teu pare, Tintín?
3: No.
0: I el teu gat com es diu, Doraemon, Maya? No sé.
3: No, es diu Michi.
0: Es diu Michi.
1: Michi? Com és el Michi?
0: Tens nòvio, Maya?
3: Sí.
0: Ah, sí, Dios, i com es diu?
1: Vicky el vikingo.
0: Com es diu el nòvio?
3: Nil.
1: Nil. El Nil, quants anys té el Nil?
3: 2000 que jo.
0: Hòstia. Per tant, en té 16.
3: No.
1: 15.
3: Sí.
0: Té 15 anys, el teu nòvio.
1: 15 i tu 13? Home,
0: no.
1: Diferència delicada, no, una mica, o què? Déu-n'hi-do.
3: Una mica.
0: I com el vas conèixer, el Nil?
3: Des de petits.
0: Ai, éreu amics des de petits?
3: Bueno, conegut.
1: Coneguts de què? De festes del poble o del col·le o de què?
3: Del col·le.
0: Éreu amics del col·le, ara sou nòvios i d'aquí uns anys el Nil és maricón, no veuràs? Perquè...
1: Si li poses l'abeja Maya cada nit abans de dormir,
0: no,
1: cuidao.
0: Jo que sí.
1: Clar, no, sí.
3: Yeah.
1: És que com canvia tot, clar.
0: Clar. Molt bé, i què tal la relació amb el Nil?
3: Bé, molt bé.
0: Perf, gràcies,
3: és
0: guapa.
3: Oh.
1: És boníssim, sí.
0: Clar, però amb 13 anys no n'heu fet res, encara.
1: No, clar.
3: No.
0: Ah, bueno, clar, només faltaria.
1: Ni un pico, Maya.
3: Bueno.
1: Ui, serà possible?
0: S'han fet picos!
1: Hasta el matrimonio nada.
3: No.
1: Així sona la seva habitació. Bueno, Maya, moltes gràcies per trucar al programa. I a la teva mare també, que està de fons. Adéu.
0: Ai, Déu.
3: Moltes gràcies.
2: Truca'ns ara.
0: Per favor.
2: 93 545 68 68.
0: Ai, Déu meu. Hola? No? Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Lídia.
1: Lídia, què tal?
0: Des d'on ens truques, Lídia? Ai.
5: Des de Lleida.
1: Des de Lleida. I quin és per tu el millor gelat de la puta història, Lídia?
5: Mira, és que el millor gelat era el Mini Milk de llet.
0: Oh!
1: Bé.
0: Dos bots!
1: Em faria il·lusió que guanyés el Mini Milk de llet, eh?
0: M'encantaria.
1: Hòstia.
5: És que, i no l'he trobat fa molts anys que no el trobo.
1: A Lanzarote. A Lanzarote, ens ho ha dit l'oient d'abans.
0: Però per què hem d'anar a Lanzarote a menjar Mini Milk?
1: Pues bro, jo què sé, perquè és així, l'empresa ho ha decidit.
0: Ah, sí?
1: Clar, deuen tenir decisions corporatives, jo què sé.
0: Per favor, no estic d'acord. No estic d'acord. I tu, Lídia, estàs d'acord?
5: Jo tampoc. Jo vull menjar-me un Mini Milk a les piscines de Lleida.
0: Molt bé!
1: Un iogurín, la traducció és iogurín. Oye, per cert, a l'Ibai el seu dia va fer una crida perquè tornés la xocolata Jungli.
0: Dios,
1: per què no fem el mateix amb el Mini Milk?
0: Doncs vinga, Lídia.
5: A mi em sembla
0: ara mateix...
6: tens l'antena de Flash FM perquè demanis el retorn del Mini Milk.
5: Sisplau, Frigo, torneu a fer Mini Milk de llet.
6: Perquè on te te'l vols menjar, el gelat de llet?
5: Les piscines de Lleida.
1: I no a Lanzarote. A Catalunya, no a Lanzarote.
6: Bé.
1: Ni a Ceuta, ni enlloc. No, a Catalunya.
6: Dios! A on te'l vols menjar?
5: A Catalunya.
1: Molt bé. El petit llet.
5: Aquí, al meu costat, tinc a la nena. I ella vol dir el seu gelat preferit.
6: Com es diu la nena?
7: Àfrica.
6: Hola, Samina, Mina.
1: Hola, Àfrica. Ets notícia, eh, aquest estiu. Què tal?
7: Molt bé.
1: Bé? Quin és el millor gelat per tu?
7: El de Lotus.
6: El de Lotus? Ui, la nena va cara, eh?
1: Sí,
6: per favor,
1: sí.
6: Eh?
1: Déu-n'hi-do.
5: Massa cara. Li agraden massa les escopinyes.
1: Ah, uf, les escopinyes també són caretes. Per cert, el Lotus no us ratlla moltíssim, ja? Ja s'ha cremat, no, el tema del Lotus?
5: El Lotus. A mi no.
6: Ah, no li ha cansat.
1: No, vale, vale.
6: Espera, Lídia, tinc una idea, tia.
5: Quina?
6: Vols que truquem a les oficines de Frigo i diem que tornin a fer el Mini Milk per Catalunya?
1: Estan obertes, tu creus?
5: Truca tu, jo.
6: Ja el telèfon de Atención al Consumidor.
1: Ojo!
5: Atención al Consumidor.
1: Somos consumidores.
6: Merda, horari de 10 a 7 de la tarda.
1: Oh, pues mira, bastant tard obren, eh? I si mira, demà podem trucar... I després posem la trucada a la nit.
6: I ho amatem per la nit.
1: I ho amatem a la nit.
5: Perfecte. Perfecte.
6: Estupendo. Gràcies, guapa.
1: Si ens en recordem, ho farem.
6: Això és una altra cosa.
1: Prou, ja sabem a què sona això.
2: 93 545 68 68.
6: Va, vota pel teu gelat, ara mateix en directe.
1: Mini Milk empat amb la resta de gelats, com són el de Fastuc, també el Twister i el de...
6: I el d'Oreo.
1: El d'Oreo.
6: Déu-n'hi-do,
1: vaya final, eh?
6: Sí, sí, pots votar ara mateix a través del telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
6: Tornem a trucar a la Vida Reus o esperem una estona?
1: Jo tornaria a trucar.
6: Truquem a la Vida Reus?
1: És que realment queden només 50 minuts de programa, per tant, hem d'apretar.
6: Hi ha una Vida Reus que li hem de fer una broma, que sí. Ens ha agafat el telèfon, s'ha cabreixat amb nosaltres perquè li hem parlat en català.
1: Sí, hem provocat massa, i ell és molt castellà, diguem, i la seva neta ens demana que el truquem perquè s'ha desinstal·lat el Netflix fa poc i vol que li diem que ha de pagar una multa o un preu per haver-se desinstal·lat sense avisar.
6: Doncs vinga, va. Hòstia, és l'avi, eh?
1: Cada cop és ràpid, no? Ens penja.
6: A favor.
1: Déu-n'hi-do, no sembla tan gran, amb aquest ritme de penjament.
6: Cuerpo y figura.
1: Que te la meta un cura. No, no sé com és la rima, però...
6: Hasta la sepultura.
1: Uf, pues m'he passat.
6: O algo així, eh? No,
1: Ramon!
6: No, puto avi! Perdó, com es deia, Ramon?
1: Ramon puto de Clara, no?
6: Teníem el telèfon de la dona del Ramon.
1: També, la Tània.
6: Que és més jove que el Ramon.
1: La Tània, que per cert tenim una Tània Flash a l'empresa. És veritat.
6: Fals anuncis.
1: Aviam si la Tània ens agafa. No hi ha manera, eh?
6: És que el Ramon té molt mala hòstia i volem parlar amb ell justament per això.
1: Per això.
6: Dios!
1: Jo crec que amb aquesta parella d'avis no hi ha forma de trucar.
6: Ja han guanyat ells i ja està. Vull dir, sí. Ja està, han guanyat ells i ja sí. Està. Si teniu un avi o una àvia que sapigueu que li podem fer una broma, es pot cabrejar, i és una broma, I que ens pot agafar el telèfon, sisplau, envieu-nos un WhatsApp ara mateix, va.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
6: WhatsApp al 699-69-69.
1: Sí, no.
2: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el Flash Urban.
8: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: 93.8.
1: Oi.
2: Yeah. Bad girl.
1: Miami, Barcelona, ay.
2: La cadena.

0: la Karol G, des del seu darrer àlbum, hi ha la col·laboració amb Rosowski. Baby Now, Baby sí. Wow.
1: I també Jude Line.
0: Jude Line, també.
1: La primera artista femenina espanyola en ser número 1 de la llista Billboard.
0: Heavy.
1: Molt bèstia, eh?
0: Heavy. Molt bé. Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Noa.
0: Noa, des de...
2: Soc la neta.
0: Eh?
2: Soc la neta d'en Ramon.
0: Dios!
1: Ah, però què li passa al teu avi?
2: Tio, que és molt així, que odio el català i tot el que tingui que veure en el català, llavors l'heu emprenyat, però superràpid, superràpid.
1: Bueno, s'ha emprenyat.
2: I m'ho vivia treballant i no podia contestar-vos.
0: El teu avi, tenir una conversa amb ella ha de ser molt intens, no?
1: Sí, sí.
2: Una burrada. T'ho juro que si vos agafa el telèfon, acabaríeu, vamos, a palabrota gran, eh?
0: Però això és el que volíem, no?
1: És que és precisament el que estava buscant, no?
2: Jo també, tenia tota la família esperant a veure qui el cabrejava, perquè ens encanta cabrejar-lo.
0: Deixa'm tornar a trucar ara. Ara, tu que ens has trucat...
2: No te l'agafarà, eh?
0: Potser,
2: no te l'agafarà,
0: bueno, ja potser ens has donat bona sort ara, saps?
1: Clar.
0: Tu deixa, a veure, jo vaig a trucar.
1: Per què no li dius que agafi el telèfon, que és urgent?
2: Perquè estava treballant, per això no podia dir-li.
1: No, però ara, digue-li ara.
0: No li pots dir que agafi el telèfon, que és urgent?
2: Digue-li. Que li un WhatsApp o algo.
1: Sí, digue-li, sí. Abuelo, por favor, contesta el número que te llama.
0: Jo vaig trucant mentrestant, a veure si... Hòstia, és que penja la mínima, eh?
1: Penja.
2: Sí, és que... Potser que t'ha bloquejat i tot, eh?
1: No, perquè sortiria. Però tu, li has escrit ja el missatge?
3: Ja?
2: No.
1: Doncs fes-ho ja.
0: Vinga, va, escriure un missatge ara mateix. Clar, és que l'avi de la Noa, que és el Ramon, li volem fer una broma sobre una cosa de Netflix. Ell sempre parla castellà, li té molta mania al català. Bueno, no, sí. No estem d'acord amb ell, justament amb ell, però bueno.
1: No.
0: I hem començat la conversa en català i no li ha agradat gens, i ens ha penjat, i ara ja no ens... Per molt que truquem, no ens agafa el telèfon.
1: Tu, Noa, feies servir el seu compte des del teu dispositiu, oi?
2: Exacte, teníem tots a casa el seu compte i de sobte mai el treu.
1: No, el que vull dir és que podem fer veure que podíem trucar-te perquè tu, a l'haver-te connectat al teu dispositiu de casa, tu vas posar el teu número i li diem que t'hem trucat i que ara li has avisat i que és important.
2: Vale, sí, perfecte, ja li he dit, eh?
0: Ja, sí. Ha vist el missatge? T'ha contestat?
2: No té que el picar-t'ul. És un avi modern.
1: Vale. No t'he ficat el visto de WhatsApp?
0: El visto no el t'he ficat. No,
1: sembla un nòvio tòxic.
0: Per tant, podem provar ara ja?
2: Prova, si vols, però dubto molt, que te l'agafi. Jo només trucava per donar-vos les gràcies, perquè...
1: No, gràcies a tu per enviar-nos la broma, com sempre. A veure si ara ens contesta. Estem marcant el telèfon, a veure si l'avi Ramon ens agafa.
0: Ai, tant de bo. És que volem baralla. És que no.
1: Mare meva!
0: És impossible, aquest home...
1: L'avi Ramon, però... Que mal follat.
2: Bueno, pues moltes gràcies per intentar-ho. I el meu gelat preferit és el nata amb nous.
1: El què?
0: El què?
2: Nata con nueces.
0: Nata amb nous!
1: Nata amb nous.
0: Que rico!
1: No està mal, eh?
0: Hòstia, aquest sí que m'entra, eh? Uf!
1: I hi ha un que porta ron, també.
0: Ah, sí?
2: Aquest és el de l'avi.
1: Ron amb nous.
0: Ah, mira l'avi com en sap, eh?
1: Per això penja, perquè va tieso del Ron.
0: Molt bé, moltes gràcies, Noa, un petó.
1: Vinga.
0: Adéu. Ai, m'he quedat amb ganes de fer una broma bona d'aquelles que hi ha baralla.
1: El Ramon, eh?
0: Intensitat.
1: És que faltava la broma del Ramon, eh? Joder.
0: Bueno, si voleu demanar broma, ja sabeu, eh? WhatsApp obert, va.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Aquest és el WhatsApp per demanar bromes telefòniques i també per dir confessions anònimes. Demà divendres, cada divendres de 10 a 11 de la nit, tindrem confessions 100% anònimes que no direm mai qui ens diu aquesta confessió.
1: Exacte. O sigui, si voleu sortir a l'antena de Flash FM els divendres a partir de les 10 de la nit, heu d'enviar la vostra confessió a través del WhatsApp que ja hem dit, 699-69-69-69.
0: Efectivament. Ara, però, tenim el telèfon obert, va...
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Pots votar ara mateix per al teu gelat preferit.
1: Vinga, llame ara.
0: Tenim molts gelats i ara ens falta el teu. 93-545-68-68.
4: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Hola.
1: Ui. Ui.
0: Què ha passat aquí?
1: Ens ha penjat, però per favor. Però què està passant? Hem de tornar a trucar un altre cop, a veure si ara ens agafa. Ha de ser important.

0: Adiós. Hola, buenas. ¿Hablo con la señorita?
1: La persona con la que intentas comunicarte no está disponible. Deja un mensaje después de la señal. ¿Cuándo?
2: ¿Porque era una cabra?
0: Era broma, no. Era ella, no.
2: No sé. Broma fa molta gràcia.
0: A veure, no pot ser. Era ella, no. Tornem a trucar un altre cop.
2: Semblava una cabra.
0: Mare meva, la bústia de Yastel. anem a tornar a trucar. Yastel, feu-vos-ho mirar. Si algú escolta, sembla que truca un esquizofrènic.
2: Algú que sigui de Yastel i sigui així, dieu sí o no a través del WhatsApp.
0: Mare meva.
2: Oh, és que penja.
0: Ens penja, eh?
2: Penja.
0: Tenim un àudio que ens ha arribat.
2: Ah, sí, tenim un àudio?
0: Del Ramon.
2: El Ramon?
0: Del iaio de la Noa.
2: Dius.
0: Amb el qual la broma no ha funcionat.
3: Hola, Raquel. Escúchame, si te llega algún correo o algo de Netflix, no toques absolutamente nada. Ni para decir que no quieres, ni que quieres, ni nada. No toques nada. ¿Vale? Que me llevan llamando media tarde desde un teléfono desde Barcelona, que tenía unas deudas, que había dado de baja con Netflix, que tenía unas deudas, que tenía una deuda de 900 euros, pero que me ha llamado igual 20 veces el hijo de puta número ese.
4: ¡Dios!
3: Ahora ya llamaba a Netflix y me han dicho, no, nosotros no llamamos ni nada de eso. No,
5: ¡tomba!
3: Ni caso. Dice, pero si ahora te voy a dar de baja yo, pero si te llega un correo, no toquéis nada. Para no reactivarlo, no toquéis nada. ¿Vale? Venga.
0: Pobre
2: home.
0: És boníssim aquest àudio, tio. Hòstia, és boníssim, tio.
2: Pobre home.
0: Pobre home. S'ha agobiat, però es preocupa per la família, que això és més important encara.
2: No toquéis nada.
0: No, que una deuda de 900 euros o no sé... No toquéis nada. Molt bé, el
2: res
0: Ramon.
2: Res de res.
0: És la cabra autèntica.
2: Molt bé, el Ramon, eh?
0: Hòstia puta.
2: Ens ha donat el programa. Avui el programa és per en Ramon.
0: La veritat és que sí, eh? Tres quarts d'hora de programa han estat seus.
2: Bueno, pues res. Anem a agafar telèfons.
0: Vinga.
2: No? Pues va. Truca'ns ara. Vota per el teu xalat preferit. Va.
6: Truca'ns ara.
0: Va.
6: 93-545-68-68.
2: Vota ara mateix per el teu xalat preferit. Va, 93-545-68-68. És el telèfon del Flash Urbà. Tenim molts gelats i ens falta el teu.
0: Vota, truca ara mateix i digues quin és el millor gelat de la història que consumeixes a l'estiu o a l'hivern. No.
2: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
2: Hola, com et dius?
7: Josep.
2: Josep.
7: Sí.
2: On ets?
7: A Lleida, a veure, de camí cap a casa.
2: El teu gelat, Josep.
7: Bueno, el meu gelat preferit és de Stracciatella.
2: Stracciatella.
0: Stracciatella.
7: Sí.
2: Molt italià, eh?
7: Sí.
0: Qué bueno, eh?
7: Sí, claro.
2: És amb nata i xocolata.
0: Nata...
2: Una miqueta de xocolata. Eh?
0: I xocolata trencada. Sí, de fet, sí, estracciata significa trencat. Per això
2: sí?
0: Es diu estracciatella.
2: Dios, que ets molt llest!
0: Ho vaig descobrir fa dos mesos. Ho vaig veure a un TikTok italià i em va sortir tal qual.
2: Vale.
0: Es posa la xocolata tal qual, es trenca la màquina i és per això que es diu estracciatella. Molt bé.
2: Escolta...
7: mira, una cosa més que sé.
2: Quants gelats estracciatella t'has menjat aquest estiu?
7: Aquest estiu?
2: Ei. Què?
0: Quants?
7: Cinc.
0: Cinc. No està mal.
7: Cinc.
2: Estic comptats, eh?
0: No està mal, sí, clar. Molt bé. Només.
7: Oh,
2: I amb qui t'has menjat un gelat d'estracciatella?
7: Amb algú.
2: Hola, no vol dir-ho!
0: Què vol dir amb algú? Ui, has estat con una gatita o con un gatito?
7: Bueno, una mica de tot.
2: Dios, amb una gatita o amb un gatito?
0: Les dos?
7: Gatito.
0: Ah, sí?
7: No.
0: Es que a los gatos les gusta mucho la leche, es verdad.
2: ¿Y cómo es igual el gat?
7: El gat, ¿cómo es diu? Marc.
2: Marc.
0: Marquito el gatito.
2: ¿Estás enamorat del teu gat?
7: No.
2: ¡Dios!
0: ¿Es un polvo y ya está?
7: Sí.
0: Solo te gusta para un stracciatella y punto, ¿eh?
7: Claro.
0: Hostia, qué heavy.
2: Qué heavy, només el vol per menjar gelats.
7: Podria demanar una broma.
2: Això per WhatsApp.
0: El WhatsApp, però. El 699-69-69-69.
2: Vinga.
7: Vale, t'ho havia enviat.
2: Adéu, maco.
7: Adéu.
2: Adéu. Hola, bona nit. Hola? No? Hola, bona nit. Ai, que t'ha
0: no,
2: menjat.
0: No.
2: La policia, no!
6: 93-545-68-68.
4: Avui parlem de gelats, perquè som gent de gelats.
0: Som gent de gelat, o que bons són els gelats, eh?
4: Avui, tothom de postre gelat.
0: Ara m'agrada.
4: Hola. Collons.
0: Per cert, nosaltres no hem dit el nostre.
4: Ja, jo sóc gelat de iogurt.
0: El gelat sempre de iogurt és el prefe.
4: Sempre.
0: Hòstia, jo crec que sóc més gordo. M'agrada el de Ben & Jerry's, el de cookies and cream.
4: Dios.
0: El que porta cookie dog, perdó, el que porta massa de galeta. Boníssim. Ah, sí? Boníssim, home, és la cabra.
4: És la cabra autèntica.
0: Sí.
4: És que jo vaig a una gelateria i directament gelat de iogurt. Gelat de iogurt. Ni m'ho penso.
0: Molt healthy, eh? Molt lifestyle, sí? El tema. Sí. Home, gelat de iogurt sí, és bastant healthy, no?
4: A mi m'encanta.
0: Comparat amb la resta.
4: Va, anem a escoltar Bad Bunny. I ara venim.
6: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Digo, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los...
1: Bad Bunny, això es diu EO.
2: EO, estàs ahí?
1: Això és el que faré ara amb una broma.
2: Sí.
1: EO. EO. A qui anem a trucar, va?
2: Diu així, hola, bona nit, era per fer una broma a la nostra amiga Maria Roca, que fa dos dies vam anar a veure a un bar que es diu Luisana. Es van portar una copa del bar, si ho podeu dir, que ho van gravar les càmeres i la policia l'ha... Bueno, l'ha pillat i ha de tornar la copa.
1: Jo ai, m'encanta. Javi.
2: Està guapo, no? És bastant senzill.
1: M'encanta la broma. Pues va, a veure si ens agafa el telèfon. Vinga, va, estem marcant la senyora Maria Roca, que l'altre dia en un bar se m'han portat una copa.
2: Una roca.
3: Hola.
2: Hola, bona nit. Perdona les hores. Parlo amb la senyora Maria Roca?
3: Digue'm.
2: Què tal, com estàs? Mira, et parlo des de la policia local. És important la trucada. Tens un minut, sisplau?
3: Digue'm.
2: Vale, mira, és una mica complicat el tema i és només perquè ens ho confirmis, però hem rebut una denúncia d'un bar.
3: Per què?
2: Bueno, han reconegut una de les persones implicades, han reconegut la teva cara i la teva persona, i el cas és que des d'un bar que es diu... Espera, deixa'm que ho miri. Que es diu Luisiana, doncs diuen que et vas emportar una de les copes del bar. El tema és que nosaltres... Perdona, ja sé que és una mica estrany tot plegat. El tema és que des de fa un any hi ha una llei una mica més estricta amb el tema de la protecció dels objectes perduts de diferents locals i restaurants, i a la que s'enxampa la persona, doncs és important contactar amb ella.
3: Vale.
2: Aleshores, no li diré qui ha estat la persona que l'ha reconegut, ni molt menys, però necessito que em digui i que em reconegui si realment vostè va emportar-se conscient o inconscientment la copa.
3: Però què comporta aquest fet?
2: Digues, perdona?
3: Què comporta aquest fet?
2: Doncs primer de tot comporta que tu has de dir la veritat.
3: Vale.
2: Et vas emportar la copa o no?
3: Sí, perquè inconscientment, o sigui, ja em dic inconscientment.
2: Espera, perdona un moment. Inconscientment et vas emportar la copa, què vol dir?
3: Que potser la vaig agafar pensant... Me la vull acabar, marxo, i aquell dia pues, no vaig pensar, la veritat.
2: Ja. Senyora Roca, perdoni, i a vostè li sembla normal? Independentment de si és llei o no, li sembla normal emportar-se la copa?
3: No, la veritat...
2: A casa, quina edat té vostè, si es pot saber?
3: Jo tinc 26 anys.
2: 26 anys?
3: Sí.
2: I a vostè a casa potser li van ensenyar a robar, o com funciona? És que no ho entenc.
3: No, per a res. I de fet, o sigui, sí,
2: bueno,
3: em sento totalment arrepentida. O sigui,
2: no passa res,
3: si
2: no passa.
3: Si no he de pagar una multa,
2: se la nota.
3: O és que sí.
2: Sí, hi haurà una multa de 500 euros. Val? Aquest és el tema. Aquesta és la llei i així és com funciona.
3: De 500 euros,
2: sí. Ja ho sé. Ja sé com és. Mira, jo, i perdona, que sigui molt personal, jo tinc un nebot que també li agrada anar de festa i tal, i també ho ha fet fa poc, i és el primer que s'ho ha menjat. I va haver de pagar la multa.
3: No, sí, sempre me passen aquestes coses.
2: Ja. Hòstia, és que em sap molt de greu, perquè sóc l'últim que m'agrada informar d'aquestes coses. Tots hem estat joves, jo el primer, i no m'agrada haver de comunicar això.
3: Sí,
2: perquè...
3: no, evidentment, és una cosa que t'arrepentessis i dius, ostres, per què ho feien en aquest moment, no? Però, que sé, van dir marxen i jo no me l'he acabat. I és igual, que jo, evidentment, són coses que ni a mi m'agradaria que em fessin. El dia de demà, si tens un negoci, jo ho he fet, doncs ja està.
2: Tota la raó. Mira, Maria, fem una cosa. Com crec que estàs responent molt bé i la trucada està sent gravada ara mateix, hi ha una mena de comodín, per dir-ho d'aquesta forma, en el que si tu ara mateix et disculpes de cara al bar Luisiana i queda gravat, doncs sí, això pot ajudar a reduir la multa, per no dir que la pot evitar al 100%. Aleshores, això no ho dic a ningú, t'ho dic a tu perquè et veig empenedida. Si pots dir ara et dic un, dos, tres i tu diràs la disculpa en directe, vale? T'ha quedat clar o no?
3: Sí.
2: Vinga,
3: sí.
2: Va. Pues va, un, dos, tres, endavant.
3: Hola, bones, mira, sóc la Maria, que l'altre dia va passar això. Em sento totalment arrepentida, és a dir, en aquell moment no estava en tot conscient. Van dir, marxem, vaig agafar. Dic, jo no m'he acabat, jo necessito acabar aquesta última copa que tinc. I ja em sap molt de greu. I jo voldria que el dia de demà, si amb el pacient, si em sap greu, no ho he fet mai, no sé per què aquell dia pues, he totalment inconscient, i si em sap greu de veritat.
2: Vale. Vale, Maria. I ara, per protocol, has de repetir unes paraules amb mi, vale? Ho farem poc a poc per vocalitzar bé i fer-ho tot construït. Llavors digues, jo, Maria Roca...
3: Sí, jo, Maria Roca...
2: M'acabo de passar una broma a Flash FM. Estic a la ràdio en directe. Què passa, Maria?
4: Maria, que t'ho has tragat, tia.
1: Maria, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
2: Maria!
1: Maria!
2: Que no som la Poli, que estàs a Flash FM.
3: Greu.
1: Maria, estàs bé?
3: No.
1: No estàs bé?
2: Maria, això és una broma que demana el fill de puta del Javi, el teu amic.
3: Que cabron.
1: Estàs en directe a Flash FM. T'ha escoltat aquí tot Déu com demanaves disculpes per robar una copa.
2: Boníssim, eh? Boníssim.
3: Home, és que sempre em passen aquestes coses a mi, sempre.
2: Ai, pobreta.
1: Pobre.
2: No ha fet pena, ara. Però m'ha fet gràcia, la vegada.
1: Però ho has fet molt bé demanant disculpes, Maria, de veritat.
3: No, és veritat o no? A ningú li agradaria que li fessin. I a mi sempre em passa lo pitjor, pues ho sento.
1: Pobre dona.
2: Ben dit, Maria. Pobreta, s'ho menja tot amb patates. Maria, escolta, digue-li alguna cosa al Javi, que t'està escoltant, tia.
3: Que fill de puta.
1: És que es deu estar plorant. Jo he acabat plorant de riure.
2: Oh, és que sí, era molt bo quan s'ha començat a disculpar. Que bo.
3: No, no, pues imagina't que se paga 500 euros. No, no, tengo, pero...
2: Ella, en plan, yo me da igual, hago lo que sea, pero 500 pavos no.
1: Escolta, què vas fer amb la copa després?
3: Pues yo qué sé, por ahí estará.
1: Ah, vale, no tengo ni idea.
2: Ah, ni l'has guardat a casa? Que cabrón, ah.
3: Yo qué sé.
1: Ai, Déu meu. Molt bé, Maria, escolta, pues, moltes gràcies i, bueno, no vagis més a aquell bar.
3: No, no, sí. Ni gràcies ni res. Sí, home, soc client habitual.
1: Ah, tal. Vale.
2: Molt bé.
1: Bueno, va, saluda el teu amic de part nostra.
2: Adéu. Vinga, Maria.
1: Adéu, Maria, no ploris, eh?
2: Per favor. Que bo, eh?
1: Molt
2: com s'ha disculpat, boníssim.
1: Molt bé, la Maria.
2: Hòstia, puta.
1: Doncs si voleu demanar bromes, ja sabeu, eh? Això ja a partir de demà.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Bromes telefòniques i també confessions anònimes, perquè demà de 10 a 11 farem confessions anònimes que ens podeu enviar a través del WhatsApp i no direm mai el nom ni ningú, ni res de res. Eh?
2: Exacte, serà secret d'estat, així que envia-la i demà a partir de les 10 de la nit sonaràs al Flash Urban edició divendres.
1: Vinga, 699-69-69-69.
6: Bona nit.
2: Hola.
6: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: El 6 de març de 1986.
2: Ah, sí?
1: Sí.
6: I el número de la sort, el...
1: Quin és el número de la sort?
2: Jo avui no fallo. És el 4.
1: No.
2: Me cago en la puta. El 6.
1: No.
2: El 8.
1: No.
2: El 10.
1: No.
2: El 11.
1: Sí.
2: Vamos.
1: Sí, bueno, després de 15.
2: Vamos, a la primera.
1: Sí.
6: Ah, vaya. A Pagosante Ponés.
2: Ah.
6: A través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
2: Bé.
6: 11. Ben jugat.
1: Bueno, va, demà és divendres.
2: Faves tendres.
1: I demà hi ha programa.
2: Bé, però dissabte no, sí, ja ves bombes.
1: Demà hi ha programa.
2: Bé.
1: Oh,
2: no, com que
1: oh? Al revés,
2: ah, oh, oh.
1: I dissabte hi ha ves moments.
2: Bé.
1: I demà hi ha programa.
2: Ah.
1: I dissabte ves moments. No, no ho sé, ja t'he acabat d'acostumar.
2: Sentiments trobats, aquí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, fins demà. Adéu, Tomàs.
2: No, Miquel, adéu, xavalers. Adéu.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què toca.
1: Ara, grita-lo, reina.
2: Ara li ha fet gràcies.
1: Però amb dile,
2: està boja. Està boja de veritat. I
3: que fill de puta, maricón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: molt bé aquí l'Elvis Crespo ajudant al Quevedo. La veritat és que s'ha de dir que es nota que tenen bona química. Hi ha connexió entre tots dos. Hi ha hagut match, han fet match, ara només fa falta que es parlin. Ja ho van fer, es van posar d'acord, van fer aquest La Graciosa. Ha sigut un dels èxits, segurament el més gran, la cançó de l'estiu 2026, per començar nova hora de ritme. Nova nit de ritme aquí a Flash FM. Som-hi, família! This is Flash FM. This is Flash FM, sí senyor, perquè el Flash Urban fins aquí ja està. El Miquel i el Tomàs han abandonat ràpidament l'estudi, suposo que per anar a fer el cabra per allà, per aquí, per on vulguin. I em quedo jo, que sóc el Maravall, amb vosaltres durant tota aquesta nit matinada per posar tot el ritme que us fa falta. Endavant les satges, família, vamos ahí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Què fem per començar? Doncs vinga, va, una mica de Shakira, que em venia de gust començar amb l'himne del Mundial. L'ha fet amb el Burna Boy, aquest és el Dai Dai. Bona nit, família.

Sí, que al final tot porta a les arrels, eh? I arriba un moment les carreres d'aquests artistes que tenen tanta, tanta fama que s'obliden de crear coses noves i diuen anem a tornar al principi, back to basics, que diuen en anglès, i anem a fer un homenatge a la terra d'on vinc. Aquest àlbum últim del Bad Bunny era directament un homenatge a Puerto Rico sencer, del final, del principi fins al final. I aquesta cançó, doncs aquesta salsa amb tota l'orquestra allà, doncs defineix perfectament la música que s'hi fa allà. Era el baile inolvidable del Bad Bo sonant a Flash FM. Quan passem uns 20 minutets de les 11 de la nit, com va família això? Necessiteu més ritme? Doncs no patiu, que hi som per vosaltres. D'aquí no res, Mike Towers amb el Degenere, també l'Estiu 22 amb el Chiringo, el Muchacha d'Issa i RVFV. Primer de tot, una mica d'Afro House ens arriba des de Sud-àfrica, aquesta proposta xulíssima. La veritat, com entra això? Es diu Fire Fire, l'ha fet el Ximsa. Fire.

És d'aquestes cançons que no te la trobaràs en un bar de karaoke per cantar-la. Més que res perquè és impossible, eh? Imitar aquesta veu que fa la Ultranaté amb tants sintetitzadors, amb aquest efecte sonor que com que talla la veu i tal, deixem-ho això als professionals, perquè si vols imitar aquest Movito de Sant Lugel, doncs pinta amb bastos, jo crec que no ho aconseguiràs. En qualsevol cas, un tamasso que sona aquí a Flash FM, que ens apropa tranquil·lament cap al punt de la mitjanit i arribarem d'aquí un quart d'hora. Ho farem, per exemple, amb el ritme del Bad Bunny. També amb el Daddy Yankee i el seu Addictiva o l'Anna Mena amb la Lola Índigo. Té bona pinta això la propera estoneta, per tant, no desconnectis, que a més la propera també és boníssima. Saps qui la fa o no saps qui la fa? Ara t'ho explico, va, vinga, va. És el Farruko, el Fa-Fa-Ru, al costat de l'Steve Aoki, la Gracie, per fer això que es diu Ya Pa Qué.

0: però mare meva, però què feu per aquí encara desperts? Família. Flaixero, flaixera. Mira, només teniu excusa els que sortiu de treballar tard i esteu tornant cap a casa i a descansar, que demà encara és divendres. Vull dir que demà encara es treballa. La resta, tothom va a dormir o no, I si no voleu dormir, doncs vinga, teniu ritme, teniu Flaix FM. Hem començat nova hora amb el nostre número 1, amb la Graciosa. This is Flaix FM. Obra, evidentment, de Quevedo al costat de l'Elvis Crespo per iniciar uns nous 60 minuts de ritme aquí, passant ja uns minutets de la mitjanit. Arrenquem aquesta hora, aquest divendres 4 de setembre del 2026. Vamos allà, per fi divendres, ja tocava, tu!
1: Flash. En directe, a Flaix FM, Armand Maravalle.
0: Si és que se m'ha fet la setmana eterna, no, lo següent, tu. Per tant, sisplau, anem a bon ritme. Posem una mica de musiqueta per aquí, per la camana. Què us sembla? Una mica de BL. Des de Colòmbia, el tio la toca bastant. Aquesta es deia No tiene sentido.

Aquí el teniu, és el Gordo, el DJ i productor al costat del Reiner Zonneveld, fent aquest tema que es diu Loco Loco, que ha sigut un dels grans èxits d'aquest estiu i que ens deixa, doncs, és d'aquells que dius, uau, temazo, tu. Normal, normal, per això el posem aquí a Flash FM. A més, el tio, el Gordo, és molt ben parit, em fa molta gràcia, el segueixo des de fa molts anys a les xarxes, inclús des d'abans que es digués Gordo, perquè fa que m'hi el nom. Per tant, tots els èxits des d'aquí, clar que sí. Per ell i per tota la resta d'artistes que posem per aquí, perquè sense ells això no funcionaria, està claríssim. Si m'he de posar a cantar jo, malament anem. D'aquí no res, la Shakira, el Rau Alejandro i el Jay Wheeler al costat de l'Omar Kurz sonant a Flash FM. Primer anem amb un dels altres cracs d'aquest estiu, el Quevedo, des del seu nou àlbum, aquest homenatge a la seva illa. Aquesta es diu així, es diu El Baifo.

del Mike Towers, el Young King, des de Puerto Rico, que ens apropa tranquil·lament cap a l'hora. Dic tranquil·lament perquè realment aquesta cançó dona una sensació com de relax, de dir, uf, estem bé, estem bé. Es diu Una de Mas, te la posem ja des de fa un parell de mesos, potser ben bons, aquí a Flaixa FM, la que mana la del ritme, i és que el Mike Towers és, sens dubte, un dels nostres... dius, hosti, no sabem què posar, doncs posem una mica de Mike Towers, que sabem que us mola, sabem que us acompanya, i a més les seves cançons us les sabeu de memòria. D'aquí una estoneta arribarem a la una, ho farem amb el DCS i el Juan Magán, l'Angelito Sin Alas. Hosti, quin temarro, tu, quines ganes d'escoltar-lo. També el Coco, del Lomar Kurtz, o el Danny Six i It's Kid, que han tret aquest tema meravellós que comença amb aquesta guitarra i que diu així, que s'aturi el temps.

0: Aquest és el Talk to You dels Another, el megacrack de la setmana aquí a la Casa Gran del Ritme, a Flash FM, per encetar, per començar nova hora de ritme. Per tots vosaltres, sigueu on sigueu i estigueu fent el que estigueu fent, perquè hi ha gent que igual ja se'n va a dormir, hi ha penya que igual està por ahí una mica, que teniu ganes de festa o què? Bueno, ja sé que és dijous i de vegades dijous universitari, i a més encara que no han començat les unis, doncs pues, estareu tots por ahí, segur. I bé que feu, clar que sí, jo si pogués també ho podria. This is Flash FM. Ja m'aviseu on sou i m'apropo, que a més aquí des dels estudis centrals de Flash FM estem a prop de tota la zona així de Muntaner, Diagonal, que hi ha per allà de discoteques. Si això, un dia d'aquests, baixo amb vosaltres a fotre ritme. Vinga, va, som-hi, família, endavant!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per la propera estoneta una mica d'ABL, també els Figaflaues, o per exemple això d'aquí que sona de fondo és el Muchacha d'Aïssa al costat de RVFV. Bona nit, família!

Això és una masterpiece, eh? Això és una obra mestra des d'Argentina. La Emilia, la Tini i la Nicki Nicole. Vaya tripleta, tu. Escolta, si necessiten qualsevol cosa, que em truquin. Sona Flash FM, escoltes el poder del ritme. Quan just passem ja del punt de quarts de dues de la matinada, anem amb una mica de ritme. Us explico què tenim a la propera estoneta. Doncs mira, no està malament, perquè tindrem els Tiets, també el Juan Magán amb la Yer Laví, la nova versió que ha fet amb l'Omar Montes, o el Rau Alejandro amb Bel Efecto. Vaya tamarro que havia tret l'any 2019. Bueno, el full de ruta està marcat. Tu, si tens ganes... Si tens ganes de ritme, doncs aquí estarem per tu. De moment, una mica de Floyd Menor, aquesta es deia Gata On.

diu el Quevedo que no se n'aniria d'allà ni borratxo. Bueno, mira, és que li dono la raó perquè segurament jo tampoc. Tot l'any vivint a les Canàries amb temperatures tropicals, 25 graus, que s'està molt bé, platgeta, bones vidres, bona gent, bones vistes, perquè tot és molt maco allà. Doncs li faríem cas, Qualsevol dia d'aquests baixem a visitar-lo a les Canàries, agafem un vol, 3-4 horetes, i cap a Tenerife, cap a Gran Canària, on sigui. Mentre no pugui ser, doncs tenim com a mínim el ritme de Flash FM, que ens acompanya a totes hores, també ara, camí de les dues. Com, per exemple, també amb el ritme de Fade, del colombià, el Fercho. Anem a posar-nos una mica més tristos, més intensos, va. Aquesta la va fer quan tenia un mal dia, clarament. Es deia Luna. Yeah.

0: la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.
1: Brrr, Anuel.